0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.
0: Número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Eo, què tal? Com esteu? Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Comença un nou Flash Matí. Benvingut i benvinguda.

0: a la pàgina web de Flash FM, ja sabeu, l'apartat calibre 45 a flashfm.cat. Les 6 i 3 minuts, muchacha!
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Som-hi!
1: El Flash Matí.
0: És dilluns i toca començar una nova setmana amb molta música, molt de ritme. Com esteu? Benvinguts, benvingudes. Flash Matí en marxa d'aquest 25 de maig del 26. Evidentment, per aquells i aquelles que no esteu avui gaudint d'un dilluns festiu, perquè hi ha una part del país que sí, eh? Avui us trobareu al carrer alguns una miqueta més buit de l'habitual. Però bueno, va. Aquí l'Héctor Ortega, com esteu? Hòstia, trobava a faltar això de matinada, venir per aquí a, no sé, a dir quatre tonteries per la ràdio i fer una miqueta de caliu, no? Despertar el personal, despertar Catalunya, Andorra, com esteu? Tenim 5 hores per endavant, molta música, com és habitual, ja sabeu, evidentment. Aquí, una altra cosa, no sé, però de temazos en sabem una estona. No parem de repartir-los fins les 11 del matí i també els regals habituals, samarretes... Aquesta setmana les entrades del Perucaville, aquest festival d'Alemanya que tindrà lloc a mitjans del juliol, del mes de juliol, d'acord? Ja la setmana passada amb l'Edgar i la Gemma ja vau estar comentant el tema, eh? Vau començar a enviar missatges a través del WhatsApp del Flash Matí. Doncs aquesta setmana, el divendres, finalment regalarem aquestes entrades amb allotjament i viatge pagat, eh? O sigui, Flash FM a la Casa por la Ventana, tu. Això passarà al llarg de la setmana, però ara mateix és molt d'hora com per fotre aquí aquesta xapa. Per tant, anem per feina. Tenim preparat el Kid Voodoo, el Mike Towers, el Daddy Yankee o, per exemple, l'Ugel.
1: Comença el dia amb el poder del ritme. Flash Matí, el despertador que mana.
0: Sona Jamaican Bam Bam. Molt bon dia, va.

0: Massivo, Massivo. És el Daddy Yankee, la cabra amb el Limbo. Què dir-vos d'aquesta cançó que no sapigueu a aquestes altures de la peli, eh? Quin himne, tu, quin himne. Som al Flash Matí, molt bon dia.
1: Si a tu t'agrada la benzina...
2: La gasolina...
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Aquí per esmorzar ens fotem uns bons d'orellakis de bon matí, eh? Flash i Ice Cream, 31 fam, som-hi!
4: Amb les...

0: sola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: No t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
2: Com m'agrada.
0: Vol tu

0: amb aquesta proposta anomenada De Genere. Un quart de set exactament d'aquest dilluns 25 de maig. Les mujeres. Som al Flash Matí de Flash FM. Molt bon dia a tothom. Sabeu que aquesta setmana sortegem per fi les entrades pel Perucabil. Toma! Aquest festival que tindrà lloc a Alemanya al juliol. Ja ho sabeu, perquè la setmana passada vam estar parlant aquí al programa d'aquest festival Perucabil 17, 18 i 19 de juliol a l'aeroport de Wiesa, no sé com es diu això, Wiesa. Bueno, Alemanya, vale, amb un cartell tremendo, amb Armin van Buuren, per exemple. També està confirmat el Fischer. Per exemple, Charlotte David també està confirmada. Tenim a Gabri Ponte, a W, a Steve Aoki, al Rui Hep i un munt d'artistes d'electrònica de tota la vida i també dels més recents de l'escena electrònica. En tot cas, aquesta setmana sí, regalem un pack amb entrada, allotjament i vols. Si voleu participar, obrim ara mateix el WhatsApp del programa perquè digueu la vostra. Volem saber a quin artista dels del Perucabil teniu més ganes d'anar a veure. A quin artista del Perucabil teniu més ganes d'anar a veure. Si voleu participar, WhatsApp operatiu.
1: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13. But
2: first, ai, sí, let me take a selfie.
0: Els Chainsmokers també estan allà actuant, eh? Quin artista del Perucabil teniu més ganes de veure? 628-0605-13. Aquesta setmana sí que sí, regalem aquestes entrades amb allotjament i vols per un festivalàs de música electrònica a Alemanya, al juliol.
3: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: De moment, i mentre participeu, fem sonar el Kid Voodoo amb el JC Reyes. Això es diu Me Mareo. I així comencem una miqueta millor aquesta nova setmana. Som-hi!

0: Això es diu Yandel 150. L'escolteu a l'emissora del ritme.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: I això continua, evidentment, ara amb la Bad Gyal, que va estar convidada divendres al concert de Bad Bunny a Barcelona, en aquest cas amb el Chencho Corleone. Sona Choque, bon dia!

0: golpito. Es al Quevedo desde el álbum El Baifo. Quiero más, normal. Hablas nueva línea. Las del besito nada más. Al golpito. Un dels cracks de la semana, Flash FM.
1: Vale,
0: som al Flash Matí de Flash FM. De seguida el temps amb el Jan Ponsa, com és habitual. Abans informatiu, Paula Montes, som-hi.
2: Flash FM, Flash informatiu.
3: Bon dia, són 7:15. La Policia Nacional situa Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. Es tracta de dos informes de l'AUDEF en què es basa l'Audiència Nacional per imputar-lo. En el primer dels informes, la Policia Nacional involucra directament Zapatero en la xarxa per camuflar comissions il·legals i les seves filles també serien de les principals beneficiàries finals dels fons obtinguts amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. D'altra banda, un tiroteig als afores de la Casa Blanca que ha obligat a tancar durant una estona tot el perímetre de la residència presidencial amb Donald Trump a l'interior de l'edifici. L'atacant s'ha acostat a un punt de control que hi ha al costat de la residència i ha començat a disparar. Han sigut fins a una trentena de trets i trets ja haurien impactat contra la Casa Blanca. I els Javis han triomfat al Festival de Cannes i han guanyat el premi a millor direcció amb La Bola Negra, un premi ex-aequo amb la pel·lícula Fatherland. L'èxit de La Bola Negra ja va començar amb la seva projecció d'estrena al festival quan va rebre una ovació de gairebé 20 minuts, una de les més llargues en la història del certamen. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, el Real Madrid ja està en campanya electoral després de la validació de la candidatura d'Enrique Riquelme. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
2: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: El tio que ho va rebentar tot, va estar patant-ho fort aquest passat cap de setmana a l'Estadi Olímpic a Barcelona. I amb aquesta cançó va tancar, bueno, mig tancar els concerts, perquè després sempre feia el típic disc. Jean Ponsa, bon dia, eh?
1: Què tal? Bon dia, Héctor. Ben tornat.
0: En Dani va fer un discurs molt maco, molt emotiu, sí, amb aquesta cançó per tancar un concert. I llavors, clar, tothom deia, a veure, no pot acabar així. Ja. Estem amb la llagrimeta fora, no pot acabar així.
1: Faltava
0: el concert.
1: El final explosiu, no?
0: I evidentment va fer un perreo final molt, molt top, també.
1: Top, top.
0: Però va, 6:35 minuts, Jean Ponsa, ja pots deixar de dir mentides a la ràdio, ara ja. Has de tornar a dir la veritat, eh? És broma.
1: Ah.
0: És broma. Perquè com es presenta aquest dilluns?
1: Doncs molt, molt, molt tranquil. De fet, com els últims dies, avui al matí estarà molt assolellat a tot Catalunya, amb un sol espaterrant. I de fet, avui, si esteu per la costa, us recomanaria que anéssiu al mar, perquè probablement, més que al mar, veuríeu un llac, perquè avui onades les justes, literalment. O sigui, avui tindrem un dia extremadament tranquil, a la tarda, com a molt, alguns núvols a punts de l'Alt Pirineu, que no han de deixar ruixats, i temperatures molt suaus, molt semblants a les del cap de setmana. Per tant, temperatures que seguiran sent alta, uns 34-35 graus al Pla de Lleida, 30 graus a punts també del Pirineu, per tant, temperatures molt altes i ja podríem donar pràcticament inici a l'estiu, eh? De fet, aquesta nit les temperatures mínimes també han superat els 20 graus en alguns punts, per tant, nits tropicals ja.
0: Sí, no?
1: Jo he començat a tenir calor aquesta nit, eh?
0: Home, jo crec que ja portaves alguns dies amb,
1: sí,
0: calor, no crec?
1: Sí, però ara la nit també s'ha sumat, així que...
0: Ja.
1: Molt d'estiu.
0: La dinàmica a priori serà aquesta, no?
1: Sí,
0: nits,
1: sí,
0: tropicals seran endavant.
1: Fins a l'octubre, vull dir.
0: Fins a l'octubre.
1: Paciència.
0: Bueno, hosti, prepareu-vos per suar, per canviar llençols cada 2x3, sí, ventilador a la nit i tal. Aviam, Jan, i temperatures d'ara mateix?
1: Doncs mira, mateix a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, tenim 12 graus, a Riudecanyes, al Baix Camp, 17 graus, a Montserrat, 20 graus, i acabem a Guardiola del Berguedà, al Berguedà, amb 9 graus, aquí una mica més de fresca.
0: Molé, tu. Es nota que és l'última setmana del mes de maig, eh?
1: Sí, tenim el juny a tocar, ja.
0: Gràcies, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: De suar i d'escoltar bona música amb BL, Wesco i Obi on the Drums. La plena.

0: la Rosalía també i el Farruko, relació remix al Flash Matí. Què tal? És dilluns, eh?
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Dilluns, festiu per alguns i un feiner molt normal per tants altres que ara esteu probablement aquí connectats i connectades a aquest Flash Matí d'aquest 25 de maig, eh? 6:42, camins, somnis i promeses. Molt bon dia.
3: Tots dormim.

0: sol.
1: Això només passa al Flaix Matí.
2: Perquè es va introduir una pila.
3: Al lloro.
2: Doble A, saps les dues As majúscules?
3: Com la Noel, eh?
2: Exacte. Per el recte.
3: Per què?
2: Ella estava convençut de que així augmentaria la seva vitalitat. Va veure, doncs mira, vídeos a internet que deien que si et foties una pila pel cul, doncs tindries més energia. Com fotre't quatre cafès? Els comentaris, òbviament, diuen Anuel doble A.
3: Veus?
2: Cuando le dijeron ponte las pilas, se lo tomó literal.
3: Oh, ponte las pilas, que bo.
2: I la gent demanant, però funciona o no funciona?
3: Que tengo yo un par aquí.
1: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Això va ser una cosa sorprenent. Ara fa uns quants mesos, anys, un parell d'anys, ja, a Floyd Menor, Cris MJ, van patar-ho fort a tot el planeta, eh? No només aquí a casa nostra, sinó a tot el món. Hit mundial, Gata Only, al Flash Matí d'aquest dilluns. Molt bon dia! Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Com esteu? 25 de maig del 26, última setmana del mes de maig. I aquesta setmana acabarà por todo lo alto aquí al Flash Matí, perquè us regalarem entrades perquè aneu al Perucaville. Aquest festival de música electrònica que té lloc a Alemanya el 17, 18 i 19 de juliol. Flash FM és emissora col·laboradora i us estem regalant entrades dobles perquè hi aneu. Amb els vols pagats també, amb l'allotjament també pagats. I amb un cartell espectacular, Armin Van Buuren, The Chainsmokers, Hardwell, Fisher, Rui Hepp, Axwell, estarà Timmy Trumpet, Steve Aoki, bueno, serà guapíssim, eh? Si voleu participar, ens heu de dir a través del WhatsApp del programa quin és l'artista o els artistes que més us agraden del cartell. El cartell el podeu consultar a les xarxes socials del Perucaville, vale? Podeu participar, va!
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Hòstia, a mi m'encantaria anar a veure els Chainsmokers, és una cosa que m'encantaria veure els Chainsmokers. Ojo, no m'escapi, eh? Podeu participar, 628-06-0513. Si voleu anar al Perucaville, Alemanya, digueu-nos quin és el vostre artista preferit dels del cartell. Estem a 10 minuts d'arribar a les 7 del matí i ho farem amb Omar Kurz. Una de les seves noves cançons es diu Coco.

El Mike Towers amb el Quevedo. El Quevedo del primer àlbum, del Donde Quiero Estar. Això es diu Playa de l'Inglés. I sona el Flash FM. Va, que el dia ja ha començat i fa estona. Som al Flash Matí i arribarem a les 7 amb una altra col·laboració, la de la Tini, la Emilia i la Nicki Nicole, anomenada Blackout.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Els presumptes casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista comencen a desgastar Pedro Sánchez. Tot i que el president espanyol insisteix que vol acabar la legislatura, cada vegada té menys suports per fer-ho. L'últim a posar en dubte la continuïtat del mandat ha estat el president del PNB, Aitor Esteban. Creu que Sánchez difícilment podrà acabar la legislatura i considera que seria irresponsable allargar-la més enllà del 2026 sense pressupostos, sense una majoria estable i amb una situació política cada cop més complicada. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, que ha acabat amb un home ferit de bala. Ha passat la matinada d'aquest dissabte tocada al passeig marítim de Calafell. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ja ha obert una investigació i ara busca l'autor o autor dels trets. I aquest dissabte, tant Donald Trump com el govern pakistanès van coincidir que l'acord per posar fi a la guerra de l'Iran era més a prop que mai. Ni 24 hores més tard, però Donald Trump ha refredat les expectatives d'un acord imminent i ha demanat als representants nord-americans que no tinguin pressa per tancar un acord, ja que el temps corre a favor de Washington. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història i ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, Anglaterra, Pep Guardiola va tancar ahir la seva etapa com a entrenador del Manchester City després de 10 temporades a la banqueta. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Elvis Crespo, Amal Quevedo. La graciosa. Échate pa' acá.
1: Te va la graciosa.
0: Te va Manzanero.
2: Héctor Ortega. ¿Qué pasa?
0: Sosa. Ara, sí, clar, havíem de deixar acabar l'Elvis Crespo, i la seva, clar.
2: Ha de rematar, que ha passat.
0: Bueno, però què passa, Gemma Mantanera? Bon dia, no?
2: Molt bon dia, t'hem trobat moltíssima falta, Héctor, de veritat. Bueno, no sé si dir bon dia o dir konnichiwa.
0: Konnichiwa, konnichiwa, arigato, us hem estat.
2: Bueno, mi, ostres.
0: No, no, he tornat de japonès perdut,
2: Com ha anat? Un resum del 0 al 10.
0: Del 0 al 10? Bueno, un 8, està bé, està bé, està bé, està bé. Uns paisatges molt xulos.
2: El que més t'ha agradat, què és?
0: Sushi por el culo tota l'estona,
2: A menjar, no?
0: Una mica de tragaperres, també, veia. La penya és molt friqui, però friqui en el bon sentit que no paren de jugar i de guanyar coses a les tragaperres i comprar-se figuretes i cartes, de tot,
2: Quedaria pobre allà, però escolta, hi ha molt guiri? O molt...
0: Bueno, estava enmig Europa allà, clar. No, hi havia llocs que hi havia... De 10 persones, 8 eren de fora.
2: Deuen estar fins als nassos de nosaltres.
0: Totalment, no els agrada gens ni mica.
2: Normal.
0: I ja els tireus a la cara. Bueno. Perdó. No, és turismo bien.
2: Venimos a gastar.
0: Sí, exacte, no te la vinga a liar, Quants yenes vols que et pagui? Toma, tot teus. Tot
2: Mare
0: teus.
2: De Déu. Molt bé.
0: Bueno, escolta, tenim molta música per aixecar el país per començar avui la nova setmana, que de fet és l'última d'aquest mes de maig.
2: Exacte.
0: I avui també és un festiu molt esperat per molta gent a moltes localitats de Catalunya. Per tant, avui és un dia amb gent...
2: Un dia diferent.
0: Habitual, connectada. Hola, què tal? Gràcies per ser-hi també avui. I altres estaran allà dormint i, bueno, i més que merescut, també t'ho dic,
2: Totalment. Ens mereixem descansar a vegades,
0: Exacte, només faltaria.
2: Sí.
0: I molts també amb la ressaca del concert de Bad Bunny, dels concerts de Bad Bunny.
2: Calla, les xarxes socials plenes,
0: D'això en parlarem d'aquí una estona.
3: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Abans, recuperem la seva cançó amb la Rosalía, La noche de anoche. Molt bon dilluns.
2: Bon dia!

0: Bachateta de rigor del Romeo Santos i del Prince Royce. Nardos! A Flash FM, som al Flash Matí. Molt bon dia!
1: Flash Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Sona Rels B, tu vas 5.

0: Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
1: Introvessat és resalvatge, vols? Intel·ligent és muntar un tiranosaure.
2: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
1: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes en tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, des de llest.
3: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
4: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: És tancat amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
10: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
11: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
13: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliba. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
14: Les millors braves d'Andorra?
15: No vagis al Barra Mars.
14: Un bon bacallà al Pil-Pil.
15: No el demanis al Barra Mars.
14: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
15: Oblida tant del Barra Mars.
14: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
15: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
14: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

Flash. Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Aleix Orgaqui, capaç merenguetón. Bon dia a tothom, Gemma Ewey.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Tenim notícia en exclusiva. Demà, al vespre, el Flash Urban tindrà com a convidat especial el Yorgaki.
1: Uau, fantàstic.
0: El Yorgaki, del Tele Yorgaki, és una de les dues parts. Estarà demà al vespre al Flash Urban amb el Miquel González, amb el Tomàs Poal, Yorgaki.
1: A mi em fan por aquests dos, eh? Aviam què li diuen.
0: No sé si li tenen preparada alguna cosa.
1: Home, segur que sí.
0: Com dir-t'ho, pujada de to.
1: 100%.
0: Alguna cosa sorpresa. Jo sé que al Miquel, al Yorgaki, li sembla guapot, eh?
1: És que és molt guapo.
0: És molt guapo, és molt guapo.
1: S'ha de dir, s'ha de dir.
0: Aviam si li tira una miqueta de fitxa, aviam si hi ha alguna mica de tema allà, eh?
1: 100%, no ho dubtis.
0: Demà a la tarda, al vespre, a partir de les 8, al Flash Urban, Yorgaki, en directe a Flash FM. Són les 7 i 25 minuts, som al Flash Matí, és dilluns festiu per molta penya, un feiner també molt normal per molta altra gent que esteu aquí escoltant el programa com qualsevol altre dia de la setmana, eh?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Tenim alguna noticieta, va.
1: Mira, només dir-te que hi ha homes que passen 7 hores a l'any amagats al lavabo per tenir pau mental.
0: Perdó. T'ho juro. Pots repetir això, allà?
1: Hi ha un estudi britànic que ha dit que molts homes passen moltes hores sols al lavabo per buscar un moment de pau mental.
0: Però al lavabo de casa,
1: al lavabo
0: de la feina,
1: casa,
0: on sigui, qualsevol lavabo.
1: Sobretot de casa, d'acord? Sona exagerat, però la investigació és 100% real i el que volen és descansar de les interrupcions o simplement tenir minuts a soles per que ningú els molesti, d'acord?
0: Això vol dir que a casa no ets gaire feliç.
1: No, potser vols que la teva parella o els teus fills et deixin en pau. He de dir que jo ho faig a la feina, això. Com vull el meu moment de pau, em tanco al lavabo de la feina.
0: Ho sé. Ja ho sé.
1: A vegades he d'anar a fer necessitats, vale?
0: Però a vegades és per una altra cosa.
1: Tu ho has fet algun cop a casa teva d'amagar-te?
0: A casa? No, a casa no.
1: Segur que hi ha algú que ens escolta que ho ha fet.
0: Però està guai, és que al final, si vols pau i que ningú et molesti, tu dius, vaig a fer caca, ja sortiré.
1: Que sí, i és el teu moment all-brand, no? Com diuen a l'anunci. Que sí.
0: Bueno, doncs avui, aviam, espero que ho necessiteu, però si ho necessiteu, ja podeu confirmar que no esteu sols en aquest aspecte.
1: Exacte, sou molts.
0: Per favor.
1: I moltes.
0: Canvi a 7:45 ara mateix d'aquest dilluns. Sona Rusowski. Malibu, al Flash Matí. Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. La Policia Nacional situa Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. Es tracta de dos informes de l'UDEF en què es basa l'Audiència Nacional per imputar-lo. En el primer dels informes, la Policia Nacional involucra directament Zapatero en la xarxa per camuflar comissions il·legals i les seves filles també serien de les principals beneficiàries fins al final dels fons obtinguts amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. D'altra banda, un tiroteig als afores de la Casa Blanca ha obligat a tancar durant una hora a tot el perímetre de la residència presidencial amb Donald Trump a l'interior de l'edifici. L'atacant s'ha acostat a un punt de control que hi ha al costat de la residència i ha començat a disparar. Han sigut fins a una trentena de trets i tres haurien impactat contra la Casa Blanca. I els Javis han triomfat al Festival de Cannes i han guanyat el premi a millor direcció amb La Bola Negra, un premi ex aequo amb la pel·lícula Fatherland. L'èxit de La Bola Negra ja va començar la seva projecció d'estrena al festival quan va rebre una ovació de gairebé 20 minuts, una de les més llargues en la història del certamen. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, a Anglaterra, Pep Guardiola va tancar la seva etapa com a entrenador del Manchester City després de 10 temporades a la banqueta. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: ben sexy, tu. Com vosaltres, sí, sí. De bon matí, Sexy and I Know It. Són els Ellen Fao de l'any 2011. Una d'aquestes que ens porta aquí una miqueta de bons records. Sí o no?
1: Sexy and I Know It.
0: Vaja, sexy.
2: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: Les 7:35 d'aquest dilluns, la Morocha. Camisa.

0: dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Què passa, Jean Ponsa?
2: Bon dia, què tal, com esteu, família?
1: Hola, tio.
0: Jean Ponsa, fa molta calor.
2: Déu-n'hi-do.
0: Hosti, nen, quina suada aquesta nit, tio.
2: Jo he suat aquesta nit.
0: Ah, no?
1: Jo
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí que he suat.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, sí, ja, sí. Ja. Heu d'obrir el ventilador i no és broma.
0: Bueno, no, no. És que ara ja començarà aquesta etapa en què posem l'aire condicionat a la nit, despertes sí, després amb el coll fet una merda, posem el ventilador, no sé què.
1: M'encanta.
2: Molt jodido,
0: a la feina suats.
2: Clar, obert la finestra, se m'ha infectat l'habitació de mosquits, he decidit que ja n'hi havia prou i he obert el ventilador.
0: Ja.
2: Bueno, un drama total.
0: Has fet allà una miqueta de guerra, no? Jan versus mosquits.
2: Sí. Avui serà, però, un dia molt calorós, també. Durant el matí tindrem molt de sol a tot Catalunya, un mar molt pla, és a dir, si podeu anar a la platja, aprofiteu perquè és un dia excel·lent, i a la tarda, com a molt, quatre núvols decoratius a punts de l'Alt Pirineu, temperatures màximes bastant altres, 34 o 35 graus al Pla de Lleida, 30 graus a punts del Pirineu, també, per tant, Déu-n'hi-do com ha arribat ara d'estiu, i mira que encara queden alguns dies, eh? Aprofiteu el bon temps perquè va per llarg.
0: Però aquesta és l'última setmana del mes de maig. Quin és el dia en què comença l'estiu meteorològic?
2: L'estiu meteorològic comença l'1 de juny. Per tant, d'aquí una setmana ja podem donar oficialment.
0: Literal,
1: eh? L'oficial?
2: Però és que hi ha l'astronòmic i el meteorològic.
0: Ah. Estem cada 4 mesos igual.
1: Vale, o sigui, el meteorològic és el que se sent, el que es nota.
2: El que se sent, el que es nota. Ja et dic jo que l'1 de juny ja semblarà estiu.
0: Però ja ho sembla ara.
2: Sí, no cal esperar massa més.
0: Aviam les temperatures, Jan.
2: Mira, Rellinars, al Vallès Occidental tenim 14 graus, a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 11 graus, a Begues, al Baix Llobregat, 20 graus i acabem a Barcelona amb 22 graus.
0: Molt bé, tu. Fins ara, Jan.
2: Vinga, fins ara.
0: Mi Refe, BL i Obion de Drams a Flash FM.

0: Es diu Olvidar-nos de tot, la cançó del Cano i del Justin Quiles. El Flash Matí d'aquest dilluns 25 de maig. 7:45. Bon dia a tothom. Què tal, com esteu?
1: Hola, hola, molt bon dia. Què tal, Héctor Ortega?
0: Aquest cap de setmana va estar Bad Bunny en concert a Barcelona.
1: Sí.
0: Divendres, dissabte. I ho va patar fort, eh?
1: I tant.
0: Va convidar divendres a Batial, va convidar dissabte al Brian Myers. Va ser l'artista convidat. I bueno, es va fer aquí una miqueta de perreo, eh?
1: Uau.
0: Tiburón.
1: Ole.
0: Va estar molt guai, eh? Molta penya a l'estadi Lluís Companys. I a mi em va agradar, jo vaig anar dissabte, perquè va fer com una miqueta... Va tocar molts estils, vale? Va començar... Posant una miqueta així com de salsa, vale?
1: Sí.
0: A la seva manera.
1: Eso está en ustedes.
0: Versions com el Callaíta en versió salsa.
1: Ah, sí? Ella és Callaíta.
0: Exacte. Ara, mira, eh?
2: Tampoco quiero que me lo digan. Si me lo dicen que está cantando.
0: I la gent cantant la saco, evidentment. Vinga. Si és contigo, mejor. Bueno, va tenir la part reggaeton antic, evidentment. Tipo yo perreo sola, tipo me porto bonito, i aquestes. I també altres una miqueta més noves. El lloro perquè va estar l'Ibai a la casita.
1: Exacte, i va cridar, no?
0: Ell va cridar la frase aquesta, quan comença la cançó, voy a llevarte pa Puerto Rico. La va cantar l'Ibai. I el mateix Ibai diu que ell no s'ho esperava. Bueno, no sé.
1: Bueno, Ibai, escolta, és que està a la sopa aquest senyor, eh?
0: Sí, sí.
1: A mi m'ha encantat anar seguint qui hi havia a la casita, eh?
0: Ja, divendres va estar molta penya del Barça.
1: Sí, el Lamine Yamal amb la seva nova nòvia, que està a la sopa, també.
0: Sí, el Marc Giró.
1: Influencers d'aquestes de TikTok.
0: Dissabte estava Úrsula Corberó.
1: Sí, el Marc Giró, cert, i la Úrsula Corberó, sí.
0: I va fer el closing amb el David tirar-me les fotos.
1: Home...
0: Bueno, el closing de mentida.
1: I tu tenies aquella càmera que brilla?
0: No me la van donar.
1: Què dius?
0: No, vam apurar massa. Vam tornar del viatge i vam anar directament al concert.
1: Ai, Déu meu. És que he vist vídeos de la gent dir trucos per apagar la càmera.
0: Ja, ja.
1: Saps? Perquè estàs a casa i et segueix brillant.
0: Bueno, va ser molt emotiu, eh? Aquest moment de David tirar-me les fotos va ser molt soroll. Això sí, quan semblava que ja estava...
1: Què?
0: Tothom va començar a marxar i vaig pensar, no, aquí aquí hi haurà una altra cosa. I... I de cop va començar el perreo.
1: Oh, my God!
0: El tema EO, de les noves de Bad Bunny.
1: Ah, és nova. Aquesta ha sortit o no?
0: Sí, va i tant.
1: Ah, vale, vale.
0: Bueno, va ser molt guai. No sé si algú d'aquí s'ho va... S'ho va perdre. Em sabria greu, en tot cas, eh? I va estar guai, en definitiva.
1: I no va presentar cap cançó nova?
0: No va presentar cap cançó nova, no.
1: Vale, vale, vale.
0: Bad Bunny!
1: Molt bé.
0: Ja pots tornar quan vulguis, eh? No cal que t'esperis tants anys entre un concert i un altre, per favor.
1: Aquí estarem, esperant-lo.
0: 3

0: de contrabando.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi, on sigui.
7: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot.
12: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
16: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
17: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
16: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: Flash FM, la que mana. El poder del ritme. Flash FM.
1: Estàs escoltant el Flash Matí.
0: De 6 a 11 a Flash FM.

0: Les dues germanes, eh? La Muixca i la Pat Gyal. Sexe sexy.
1: Sexe sexy.
0: Així es titula aquest tros de tema.
1: Sexe sexy.
0: Que avui ens apropa a les 8 d'aquest matí de dilluns, 25 de maig del 26. Som al Flash Matí de Flash FM. I fem sonar la Tini des de l'Argentina amb Ulises Bueno. Això es diu Dos Amantes.
2: No podia ser. Esto dice así.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Els presumptes casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista comencen a desgastar Pedro Sánchez, tot i que el president espanyol insisteix que vol acabar la legislatura, cada vegada té menys suports per fer-ho. L'últim a posar en dubte la continuïtat del mandat ha estat el president del PNB, Aitor Esteban. Creu que Sánchez difícilment podrà acabar la legislatura i considera que seria irresponsable allargar-la més enllà del 2026, sense pressupostos, sense una majoria estable i amb una situació política cada cop més complicada. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, que va acabar amb un home ferit de bala. Ha passat la matinada d'aquest dissabte a tocar del passeig marítim de Calafell. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha obert una investigació i ara busquen l'autor dels trets. I aquest dissabte, tant Donald Trump com el govern pakistanès van coincidir que l'acord per posar fi a la guerra de l'Iran era més a prop que mai. Ni 24 hores més tard, però, Donald Trump ha refredat les expectatives d'un acord imminent i ha demanat als representants nord-americans que no tinguin pressa per tancar un acord, ja que el temps corre a favor de Washington. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, a Anglaterra, Pep Guardiola va tancar ahir la seva etapa com a entrenador del Manchester City després de 10 temporades a la banqueta. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: votada a flashfm.cat a l'apartat del calibre. Muchacha, Aisa, RVFV i Kremli. Nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Vámonos. Tenim moltes ganes de que arribi ja per fi aquest estiu i els festivals que... I ja veiem aquí, a la cantonada, a tocar un d'ells, el Perucavil, a Alemanya.
1: Toma ja.
0: Bueno, Flash FM és emissora col·laboradora de nou aquest any també i us hi estem convidant. Aviam, ubiquem una miqueta al personal. Ja veu estar comentant aquí tota la setmana passada.
1: Sí.
0: El proper divendres, aquesta setmana, aquest divendres, per fi sortegem entrades dobles.
1: Wow.
0: Amb els vols d'anada i tornada i l'allotjament al càmping del festival.
1: Exacte. Si voleu participar és molt senzill. Envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i avui el que volem és que ens digueu quin dels artistes que hi ha al line-up de Perucavil és el que més ganes teniu de veure.
0: Aviam, mireu el cartell. Si busqueu a Instagram Perucavil us sortirà i, en tot cas, fem un petit spoiler. Per exemple,
1: sí,
0: hi ha artistes com The Chainsmokers, Axwell...
1: Armin van Buuren.
0: Armin van Buuren, també Charlotte David, Harwell, Fisher, Brennan Hart, Gabri Ponte, Tujamo, Timmy Trumpet, Steve Aoki...
1: Wow.
0: No sé si ja m'he repetit o no, eh?
1: Quin passote, tio.
0: Quin artista d'aquests és el que més us agradaria veure? WhatsApps a través del número de cada dia.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Aviam, el festival està ubicat a Alemanya, a l'aeroport de Visa. Visa, o així.
1: Que fort. I us hi portem per la cara, eh?
0: Exacte. 3 dies, 17, 18 i 19 de juliol. Més de 300 artistes, més de 10 escenaris. Gratis, gràcies al Flash Matí. Quin és l'artista que més us molaria anar a veure? 628-06-0513. De moment està guanyant Armin van Buuren, eh?
1: Sí, home, és que és ja molt heavy.
0: A tu qui t'agradaria veure, Gemma?
1: A mi, Axwell i Harwell.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Jo de Chainsmokers, sens dubte.
1: Ole!
0: Let me take a selfie. Digueu la vostra, teniu? Doncs fins les 11 del matí per participar. Recordeu que divendres sortejarem definitivament aquest pack d'entrada, vol i allotjament pel Perucavil.
2: Flash! Un matí de bojos! Un matí amb el Flash Matí!
1: Com m'agrada!
0: Un matí borratxo com el que veu.
1: Anda, no.

aquesta va sonar als seus concerts de Barcelona d'aquest passat cap de setmana, evidentment, eh? Bad Bunny, el Benito, a Flash FM, despertant Catalunya i Andorra, ara amb Shakira i BL. Sona Algo Tu. Quiero vivir.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
3: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05.

0: allotjament. Perucaville 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
5: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
4: Taxi, on sigui.
5: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
7: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
9: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
10: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
11: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
10: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
11: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
10: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.
13: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11. A Flash.

0: passar el rato. El Jay Wheeler una miqueta ratllador, eh? Dius, és que no m'has escrito, però per res del món no vols saber res de mi, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, mai et diria això, jo, eh?
0: Ai, per favor.
1: Mai.
0: Jay Wheeler, de lejitos. El Flash Matí, com esteu? Què tal?
1: Bé.
0: Com va, eh?
1: Bueno, un dilluns una miqueta especial, no? Hi ha gent que té festa, hi ha gent que no.
0: Exacte. Dilluns a mig gas, però estem aquí a l'altra banda per fer-vos companyia. Evidentment, volem despertar Catalunya, Andorra, fronteres, amb molt de ritme, molta música.
1: Sí.
0: I tenim un debat aquí a l'estudi, evidentment. Què rius?
1: No, perquè m'agraden els debats.
0: Ah, perquè arriba la calor.
1: I també m'agrada el que diràs.
0: I cada any arriba el mateix debat. Quina serà la cançó de l'estiu?
1: Oi!
0: I ens ha arribat una proposta que es diu El Ritual.
1: Vale.
0: Que és la nova cançó de Juan Magán.
1: Oi!
0: Amb Oreo, les galetes Oreo.

0: encanta.
1: Jo opino que m'encanten les Oreos i la cançó, clar que sí.
0: Sí, oi? Què rotllo,
1: és d'estiu, sí, es nota.
0: 100%, 100%. Sí. El Ritual, la nova cançó de les Oreos.

0: moja
1: y saborea.
0: Y saborea.
2: Hasta volé. Basta entrar una gana més tonta.
0: A mi també.
2: Per favor. Va, som al Flash Matí, que es noti. Tenim molta música per ajudar-vos avui a començar aquesta nova setmana.
3: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: Com m'agrada.
2: I alloro que és l'última setmana del mes de maig.
0: Oh, oh, oh, mama.
2: Poca broma. Més Juan Magan, va.

0: sona a festa. Flash Matí. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 9:15. La Policia Nacional situa Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. Es tracta de dos informes de l'UDEF en què es basa l'Audiència Nacional per imputar-lo. En el primer dels informes, la Policia Nacional involucra directament Zapatero en la xarxa per camuflar comissions il·legals i les seves filles també serien de les principals beneficiàries dels fons obtinguts amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. D'altra banda, un tiroteig als afores de la Casa Blanca que ha obligat a tancar durant una estona tot el perímetre de la residència presidencial amb Donald Trump a l'interior de l'edifici. L'atacant s'ha acostat a un punt de control que hi ha al costat de la residència i ha començat a disparar. Han sigut fins a una trentena de trets i tres haurien impactat contra la Casa Blanca. I els Javis han triomfat al Festival de Cannes i han guanyat el premi a millor direcció amb La Bola Negra, un premi ex aequo amb la pel·lícula Fatherland. L'èxit de La Bola Negra ja va començar en la seva projecció d'estrena al festival quan va rebre una ovació de gairebé 20 minuts, una de les més llargues en la història del certamen. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, a Anglaterra, Pep Guardiola va tancar ahir la seva etapa com a entrenador del Manchester City després de 10 temporades a la banqueta. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya es todo, no te bando. Sense pijama.

0: Més Càndic, el Flaix Matí. Molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, dilluns, primer de la setmana, últim del mes de maig. Poca broma,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: Poca broma. 8 i 37 minuts, bon dia, Jan Ponsa.
2: Bon dia, família, què tal, com esteu?
0: Ai. Jan, quina calor, xaval, quina calor.
2: Jo ja estic suant, tio,
0: ja,
2: la veritat.
1: Mola.
0: Deixa de suar i explica'ns una miqueta com es presenta aquest dilluns.
2: Doncs mira, molt tranquil, avui amb molt de sol, sobretot durant el matí, un dia extremadament estable i amb un mar totalment pla. Avui us recomanaria, sens dubte, que anéssiu a la platja, si podeu, perquè és un dia excel·lent, això sí. Poseu-vos crema solar, que el sol crema, i de quina manera. Avui les temperatures màximes s'enfilaran fins als 34 o 35 graus al Pla de Lleida. També podrien arribar perfectament als 30 graus a la capital del Pirineu, és a dir, la Seu d'Urgell, per tant, déu-n'hi-do. I també la costa farà bastanta calor. A la tarda tindrem alguns núvols a l'Alt Pirineu, amb bastant sol, però vaja, un dia molt tranquil.
0: Molt bé. Nits també de suar,
2: sí,
0: una miqueta,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Temperatures mínimes que ja superen els 20 graus a diversos punts de Catalunya, el que es coneix com a nit tropical.
0: Ja.
2: Si esteu a la costa, segurament encara pitjor, perquè fa humitat i la sensació de calor, de xafogó, encara és més intensa.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, quines temperatures tens per aquí?
2: Doncs mira, a Torroella de Montgrí ara mateix tenim 16 graus, a Barcelona camí dels 23, a Das a la Cerdanya tenim 10 graus, i acabem finalment de Rius a l'Alt Empordà amb 18 graus i mig.
0: Bueno, he trobat molt a faltar les teves frases del dia.
2: Doncs ja ho sé.
0: O no.
2: Sí, sí, sí.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, no.
2: Cada dia has somiat amb elles.
0: Frase del dia.
2: Avui porto una amb un contingut meteorològic.
1: Vale.
2: El pessimista es queixa del vent, l'optimista espera que canvi, i el realista ajusta les veles.
0: Vinga, eh?
2: Jo crec que és una frase bastant...
1: profunda.
2: Bastant profunda, que convida a tothom a redireccionar la vostra vida davant de les circumstàncies.
0: Sí, sí. Molt bé, Jan, gràcies.
2: Oh, mañana.
0: Font Twitter, no?
2: Font Twitter.
0: Per variar.
1: Vinga, hasta otro ratito.
0: Jan, fins ara, tio.
2: Una poca estima.
0: El Bobe Omar Montes, el conjuntito.

0: Temperatures, això entra de conya, eh? Omar Kurz amb el Coco. So d'estiu 100%. 9:15 ara mateix d'aquest dilluns, 25 de maig del 26. Escolteu Flash FM, la del ritme. Tenim una mica d'actualitat, Gemma de Boi.
1: Anem a parlar de la Sagrada Família,
0: sí,
1: i d'una càmera que tenen a uns 50 metres d'alçada. Una càmera que enfoca un niu de falcons.
0: Què cuquis?
1: Mira, us explico. Fa 50 metres d'alçada, com ja m'hem dit, i hi ha aquest niu que cada primavera, doncs, els falcons venen a posar els seus ous. D'acord? I què passa? Doncs que fa 2 anys que la Sagrada Família té una càmera en directe perquè la gent pugui seguir en directe,
0: sí,
1: com estan els bebès, com estan els ous, el niu, els falcons pares, etc, etc. No hi són sempre, òbviament. Però tinc una notícia una miqueta xunga que ha passat fa res.
0: Ui, ui, ui.
1: I és que, òbviament, la mare, doncs, toca posar ous, no? I en va posar 3.
0: I
1: el
0: què?
1: El primer bé, el segon bé, el tercer bé, però hi ha un moment que es veu que la mare fa un moviment estrany amb el coll, surt volant ràpid perquè deu haver vist alguna cosa,
0: vale,
1: i s'emporta un peque per davant.
0: Què vols dir que se l'emporta per davant?
1: A un dels seus fills l'enganxa sense voler i...
0: Ai, sense voler!
1: Cau 50 metres de la Sagrada Família, però això no és el pitjor.
0: No.
1: Perquè el pare, després per la nit, va portar menjar als fills. I saps què els va portar de menjar als fills?
0: El seu
1: germanet!
0: No, per favor, però... Ai, pobret!
1: Ha estat un accident, vull dir, la mare no ho va fer expressament, simplement es va enganxar.
0: Però el pare sabia que allò eren les restes del fill?
1: El pare no tenia ni idea de res,
0: mare
1: perquè
0: meva.
1: És que...
0: El pare era un pare, total.
1: El pare era el típic pare, no ho volia dir jo, però ja ho has dit tu. Què passa? Això ha estat un accident. Ara, si aneu a la pàgina de la Sagrada Família, podeu veure en directe. Jo he entrat, només hi ha un niu, eh? Estan
0: Ai,
1: volant,
0: pobrets,
1: perquè no hi són ara.
0: Espero que no tingui res a veure amb la història del germà, eh?
1: No. Ai. Quina llàstima.
0: Quin xou.
1: Pobrets.
0: Va, som al Flash Matí. Sona Bat Guial.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
2: Algun dia tenir el meu propi piset.
3: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
1: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
5: No, m'ha entrat això.
6: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
8: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
7: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
8: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponés.
12: Peugeot.
13: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
16: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
17: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
16: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
18: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
19: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.

Sensación, Casanova Remix, Soul King, amb Lola Índigo i RVFV. El Flash Matí de Flash FM. Al lloro, arribarem a les 9 del matí d'aquest dilluns amb el Bad Bunny i el seu Baile Inolvidable. Temazo, eh?

0: Hit FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 9. Els presumptes casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista comencen a desgastar Pedro Sánchez. Tot i que el president espanyol insisteix que vol acabar la legislatura, cada vegada té menys suports per fer-ho. L'últim en posar en dubte la continuïtat del mandat ha estat el president del PNB, Aitor Esteban. Creu que Sánchez difícilment podrà acabar la legislatura i considera que seria irresponsable allargar-la més enllà del 2026 sense pressupostos, sense una majoria estable i amb una situació política cada cop més complicada. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, que ha acabat amb un home ferit de bala. Ha passat la matinada d'aquest dissabte a tocar del passeig marítim. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha obert una investigació i ara buscant l'autor dels trets. I aquest dissabte, tant Donald Trump com el govern pakistanès van coincidir que l'acord per posar fi a la guerra de l'Iran era més a prop que mai. Ni 24 hores més tard, però Donald Trump ha refredat les expectatives d'un acord imminent i ha demanat als representants nord-americans que no tinguin pressa per tancar un acord, ja que el temps corre a favor de Washington. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, Anglaterra, Pep Guardiola va tancar ahir la seva etapa com a entrenador del Manchester City després de 10 temporades a la banqueta. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Bon dia a tothom. Gemma i avui.
1: Molt bon dia, Cor Ortega.
0: A veure, Elvis, fot-li.
2: Échate pa acá.
0: Vale, vale.
2: Te veo en la graciosa.
0: Me encanta.
2: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Más sabrosa. Molt bé, molt bé. Quevedo des del Baifó amb una de tantes cançons que li estan funcionant de meravella.
1: Sí, sí.
0: 100% d'estiu, també t'ho dic, eh?
1: Sí, eh?
0: Que amb aquesta calor, amb aquestes nits ja de suar una miqueta... Doncs...
1: De posar el ventilador.
0: Exacte. Ui, sí, l'aire condicionat, ja comença el tema aquest,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, a gastar, a gastar.
0: Ja comença això, igual que comencen també les festes majors. Bé, ja han començat, eh? Però aquesta setmana, diumenge, acabarem la setmana ben amunt a la festa major de Santa Eulàlia a l'Hospitalet de Llobregat. Bravo, Hospitalet!
1: Bravo,
0: bravo Hospitalet! Bravo, bravo! Aquest diumenge serà, eh? Allò no, perquè l'aliarem per d'aca al Parc de l'Alhambra. Diumenge, Flash on Tour a l'Hospitalet de Llobregat. La Festa Major Santa Eulàlia, Parc de l'Alhambra. Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre i fins les 11 de la nit amb la sessió de Jaume Riu, Sergi Domènech, que us parla Héctor Ortega, eh?
1: Ah, guapo. Mira, potser m'hi passo.
0: Home, hauries de passar-te perquè ets literalment veïna, saps? O no?
1: Bueno, escolta, això de veïns...
0: Aviam, si ubiques allà dues xinxetes, el mapa està al costat, eh?
1: Bueno, farem el que podem.
0: Aquest diumenge. Vale? Hospitalet de Llobregat, Flash on Tour.
3: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí. Flash!

I aquesta cançó encara continua funcionant i així ho farà segur aquest estiu, eh? Jamaican Bam Bam! Avui la fem sonar de nou per començar aquest dilluns, últim dilluns del mes de maig, 9:12. Ara amb el BL, no tiene sentido.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
2: Tuya, tuya.
1: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, prima.
3: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
4: I en expirar deixar anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
8: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
9: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
8: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
9: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020. Em sento guapa.
12: I jo em sento guapo.
11: Jo confio el meu pentinat a l'E-Salon.
13: I jo també.
11: L'E-Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls, número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. L'E-Salon.
14: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
15: Ah, no? I com us ho heu fet?
14: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
15: Ui, sí! No sento res.
16: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
0: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

0: concentren els programes de Flash FM.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.

0: Aquesta és la col·laboració entre Mora i l'artista de la Rose. Ho coneixeu de sobres, Aurora. L'escoltem avui també a Flash FM, en aquest Flash matí del dilluns. Bon dia a tothom. Gemma de Wey, què tal?
1: Bon dia. Què passa, Héctor Ortega? Com estàs?
0: Bé, va, despertant Catalunya, Andorra, fronteres en aquest dilluns festiu a mitges, eh? Alguns llocs sí, altres localitats, doncs, currant com cada dia.
1: Sí, sí. Quin remei.
0: A tope, va, amb noticeta de rigor.
1: Anem a parlar del fons marí.
0: El fons marí.
1: Del fons marí, perquè s'han descobert més de 1.100 noves espècies marines en només un any, eh?
0: Que bèstia, eh?
1: És un augment molt destacat respecte a l'any anterior. I, mira, si vols, t'explico quins tipus d'animal, els més impactants o més sorprenents, s'han trobat, d'acord?
0: Són d'aquestes criatures que fan molt mal rotllo, no?
1: Totalment, perquè, mira, una és un tauró fantasma, d'acord? Que s'assembla a un tauró... És molt estrany, aquest animal.
0: Sí.
1: Una altra és una esponja carnívora.
0: Carnívora?
1: Una esponja de mar. Cucs amb possibles aplicacions mèdiques.
0: Ah, bé.
1: Vale? O sigui, aquestes són les més peculiars, però també s'han trobat noves gambes al Mediterrani. D'acord? Sí. I pensa que més del 90% seguim sense conèixer-les, eh?
0: És que hi ha una fauna allà, hi ha una quantitat de bèsties lletges de collons,
1: sí.
0: També t'ho dic, eh?
1: Coneixem moltes a milers d'espècies i encara ens falta més del 90%, tio.
0: Estan allà a sota vivint la seva pròpia realitat, eh? Però quasi millor recomano que es quedin allà dins, perquè pel que han de veure aquí dalt...
1: Ja, totalment, però ostres...
0: Deixa't estar,
1: ha de ser xulo veure-les, eh?
0: Per favor. Va, per fauna la que us trobarem avui a la feina, eh? Paciència, sobretot, avui, a currar i a fer-ho amb el ritme del Flash Matí, de Flash FM. Som-hi, Soleao, Mike Towers i Quevedo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 2:15, dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a l'àrea de Barcelona a partir del migdia i fins a la mitjanit. Una de les vies on s'esperen més retencions és l'AP7. De fet, aquest matí ja hi ha hagut un accident a l'altura de Roda de Barà al Tarragonès, que ha obligat a tallar momentàniament l'autopista en sentit sud. D'altra banda, la Policia Nacional situa Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències, de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família, segons els informes de l'UDEF. En el primer, la Policia Nacional involucra directament Zapatero a la xarxa per camuflar comissions il·legals i les seves filles també serien de les principals beneficiàries dels fons obtinguts amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. I els Javis han triomfat al Festival de Cannes i han guanyat el premi a millor direcció amb La Bola Negra. Un premi ex aequo amb la pel·lícula Fatherland. L'èxit de La Bola Negra ja va començar la seva projecció d'estrena al festival quan va rebre una ovació de gairebé 20 minuts, una de les més llargues en la història del certamen. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, a la terra, Pep Guardiola va tancar ahir la seva etapa com a entrenador del Manchester City després de 10 temporades a la banqueta. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega y Gemma Manzanero. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: aquest Slim Nadal 2011 de Pitbull amb Nillo i companyia Give Me Everything. Sona Flash FM, evidentment. Com esteu? Què tal? Bon dia, va!
1: Que no t'expliquin drames! Vine al Flash matí!
2: Com m'agrada!

0: Bad Bunny amb el Nueva York. No podia faltar avui per començar de la millor manera aquest dilluns. Aquesta nova setmana, que ja està en marxa, 25 de maig. Bon dia a tothom, Gemma d'avui.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Bueno, què passa? Tu vas estar a la cua del concert de Bad Bunny. Sí. Quin ambient hi havia, Gemma?
1: Doncs mira, escolta, jo vaig a la cua a les 10 del matí.
0: Ja.
1: I ja hi havia molta gent que portava moltes hores, inclús havien anat el dia anterior.
0: Bèstia, eh?
1: I hi havia personatges disfressats, hi havia gent dormida, hi havia gent amb les hamaques, amb cervesa, amb vi, amb de tot.
0: Bèstia, eh?
1: Tendes de campanya.
0: Bueno, va estar molt guai. Si veuen el concert, algun d'ells, doncs meravellós, i si no, probablement us l'hagueu empassat directament, sencer, a través de l'Instagram o les xarxes d'algun amic o amiga, eh, Jean Ponsa?
2: De fet, jo sí, jo és com si hagués anat al concert.
0: Ja.
2: Jo dissabte tenia 800 històries de cada una de les cançons, des d'angles diferents, a part.
0: Potser el vas veure millor tu que la gent allà directament al concert, eh?
2: Gràcies pel contingut, en qualsevol cas.
0: Poca broma. Aviam, Jan, hem de repassar el temps de cara a aquest dilluns. Calor, eh?
2: Calor, sol i platja. Avui és un dia molt tranquil a Catalunya. Com a molt a la tarda tindrem alguns núvols acompanyats de sol a punts de l'Alt Pirineu, temperatures que es mantenen bastant semblants. En torna uns 35 graus, les més altes al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do. Per tant, un dia molt tranquil avui.
0: Molt bé. Les temperatures, quines són ara mateix?
2: Mira, ara mateix anem cap a l'Urgell, a Sant Martí de Riucorb, amb 24 graus, ja a Ulldecona, al Montsià, 21 graus, a la Talla d'Empordà, al Baix Empordà, 20 graus, quedem a Tàrrega, amb 25 graus, ja. Déu-n'hi-do, Héctor.
0: Poca broma. Jan, fins demà, tio.
2: Fins demà, família.
0: Som a Jay Wheeler.

0: perquè l'única cosa que tenia claríssima és que volia passar tota la nit amb aquella persona, eh? Contigo hasta el amanecer. I poner Flash FM és provant tallar la cançó.
1: Sí, totalment.
0: Si quedes fins a que surti el sol, has de posar el Flash matí i comença a les 6 del matí cada dia, tio.
1: 24 hores al Flash matí.
0: Home, sí, clar. Oreo, oreo. Allò no hem de parlar de la nova cançó de Juan Magán i Oreo, les galetes Oreo. Perquè arriba la calor i, com cada any, el mateix debat. Quina serà la cançó de l'estiu? Aquesta.

0: Es diu El Ritual i és la nova cançó d'Oreo i Juan Magán, que ja ha sortit a la llum. La teniu disponible a totes les plataformes, sí. I també a Flash FM, evidentment. Veurem, veurem si s'acaba convertint en una de les cançons d'aquest estiu que ja tenim aquí a tocar, i les temperatures altes així ho demostren, eh?
1: L'estem tocant literal, eh?
0: Literal, literal. 3:15 de 10 ara mateix. De seguida, dues coses.
1: Què?
0: D'una banda, sí, la samarreta del Flash Matí.
1: Per suposat.
0: I per altra banda, també recordem la mecànica per participar al concurs de les entrades dobles pel Perucabil 2026.
1: Fantàstic.
0: Aquest festival d'Alemanya al juliol. Abans, Young Sister Kremli amb el seu culo. Dime cómo.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
4: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
5: I què?
4: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
5: Oh.
4: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
8: Atenció, Riders!
9: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens BTT i els campionats d'Espanya de Cross Country.
8: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
9: 3 dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
8: Tu ho perdràs?
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
11: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliba, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
12: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

Es diu olvidar-nos de tot. A vegades fa falta, fer una miqueta aquí de reset. És el Cano, amb el Justin Quiles. Olvidar-nos de tot. A Flash FM, som al Flash Matí, despertant Catalunya, Andorra, fronteres. Gràcies per ser-hi allà on sigueu. I amb el pla que tingueu avui al matí, els de la carretera, els de l'oficina, si esteu fent una miqueta aquí d'esport, del que sigui, estudiant o qualsevol cosa, doncs gràcies per triar Flash FM. Sona JC Reyes, sona Loquita. Loquita.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a l'àrea de Barcelona a partir del migdia i fins a la mitjanit. I una de les vies on s'esperen més retencions és l'AP7. D'altra banda, els presumptes casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista comencen a desgastar Pedro Sánchez, tot i que el president espanyol insisteix que vol acabar la legislatura, cada vegada té menys suports per fer-ho. L'últim en posar en dubte la continuïtat del mandat ha estat el president del PNB, Aitor Esteban. Creu que Sánchez difícilment podrà acabar la legislatura i considera que seria irresponsable allargar-la més del 2026 sense pressupostos, sense una majoria estable i amb una situació política cada cop més complicada. I aquest dissabte tant Donald Trump com el govern pakistanès van coincidir que l'acord per posar fi a la guerra de l'Iran era més a prop que mai. Ni 24 hores més tard, però, Donald Trump ha refredat les expectatives d'un acord imminent i ha demanat als representants nord-americans que no tinguin pressa per tancar un acord. Els esports. El Barça femení de futbol ha celebrat la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa celebrada a Barcelona. Per altra banda, a Anglaterra, Pep Guardiola va tancar ahir la seva etapa com a entrenador del Manchester City després de 10 temporades a la banqueta. I també aquest cap de setmana el Girona va empatar contra l'Elx i va acabar consumant el descens a segona divisió.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: de cuerpo de todo, muchacha. Número 1 de la setmana. Líder del calibre 45 al llarg d'aquesta setmana. El tema d'Aïssa, MRUFV i Kremli. Muchacha, bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Són les 10 i gairebé 5 minuts. Avui busquem finalistes per les entrades del Perú Cabil. Aquest festival de música electrònica ubicat a Alemanya aquest estiu, 17, 18 i 19 de juliol, a l'aeroport de Visa.
1: Heavy, molt heavy.
0: Alemanya, allà, o sigui, imagina't, agafen un aeroport, el buiden i li posen allà més de 10 escenaris per convidar més de 300 artistes.
1: Sí, sí, literal.
0: I nosaltres us estem convidant per la patilla.
1: Bravo!
0: Vinga, regalem els vols també d'anada i tornada, l'allotjament al càmping del festival i, evidentment, l'entrada pels 3 dies del Perú Cabil.
1: Déu-n'hi-do, si voleu participar, ara mateix envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i, escolta, expliqueu-nos quin artista teniu més ganes de veure. Exacte. Per què voleu anar-hi de tot?
0: Vinga, va, participeu, WhatsApp operatiu.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: La setmana passada ja vam estar explicant tot plegat. Sí. Aquesta setmana, al final, el divendres, aquest divendres 29, sortejarem per fi aquest pack d'entrades, vols i allotjament pel Perú Cabil 2026. Avui trobarem a la primera persona finalista d'aquesta setmana. Quin és l'artista del cartell que més us mola? Que més ganes teniu de veure'l? Tujamo, Gabri Ponte, Brennan Hart, Dimitri Trumpet, Armin Van Buuren, Axwell, The Chainsmokers, Charlotte David Fisher, Harwell, Rehab...
1: Quina bogeria.
0: I paro perquè hem de parar, però és que són més de 300 artistes.
1: Ja m'imagino, sí, sí. Quina passada.
0: Quin temazo, ara que ho dius, no?
1: La podem deixar.
0: Quin temazo, no?
1: Records desbloquejats, Ole. Ole.
0: Ai, el peruca.
1: Bravo.
0: Súbelo. Foli, Steve Aoki.
1: Temazos, tío.
0: No triguis gaire, Foli.
1: Jo sé què.
0: Vale, per feina, no? 628-06-0513. Entrades pel Perú Cabil 2026, Festival de Música Electrònica a Alemanya.
2: Flash. Els matins són del... Flash Matí.
0: I de l'Omar Curs, també. Una cançó 100% d'estiu per obrir la cinquena i última hora del Flash Matí d'aquest dilluns. Coco!

Surton Chemin, aquesta cançó del Bennett, un pavo d'Alemanya, que va fer un remix de la musiqueta de Los Chicos del Coro, de la peli. L'escolteu a Flash FM i probablement també soni aquest proper diumenge a una d'aquestes parades imprescindibles del Flash on Tour. Aquest diumenge, Flash FM aterra a l'Hospitalet de Llobregat, en concret al Parc de l'Alhambra, per la Festa Major de Santa Eulàlia. Aquest diumenge, Flash on Tour. Diumenge, a partir de les 8 del vespre, us espera Sergi Domènech, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. Serà molt guapo, ja t'ho dic, ja. Ara, Clarence.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
3: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
2: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
3: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
4: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
5: i aquest? A què es dedica?
4: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Estan tetra amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
10: Ah, no? I com us ho heu fet?
9: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
10: Ui, sí! No sento res.
11: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
12: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
13: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
14: Ets autèntic, amb personalitat.
15: Original.
14: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
15: De dir el que dius.
14: Tens criteri i passes d'imitacions.
15: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
14: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash,
16: flash. La que manda.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Quevedo, ho peta fort amb totes i cadascuna de les cançons. Una d'elles, evidentment, El Golpito, amb la nova línia. 10 i 26 minuts exactament d'aquest matí de dilluns. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Bon dia.
0: Què passa?
1: I por la tarde, Ronde.
0: Va, arribat el moment d'obrir línies, que truqueu ara mateix en directe si voleu emportar-vos la samarratota oficial d'aquest programa Por la Mañana Café, Por la Tarde, Ron.
1: Som-hi.
0: Ara que ha estat Bad Bunny a Barcelona, aquesta la va cantar i jo vaig pensar, hosti, m'hauria d'haver portat la samarreta.
1: Has pensat en la samarreta, eh?
0: I la tenia a casa, tu què veus?
1: Molt malament, tio.
0: I probablement bruta.
1: Doncs mira, nosaltres a les cues en vam regalar algunes.
0: Sí, no? La gent li molava la samarreta o què?
1: I més amb la frase del Bad Bunny a la cua del Bad Bunny.
0: Que guai, no?
1: O sigui, combo bombo.
0: 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Bon dia, aquí i aquí.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què passa, xaval? Com et dius?
2: Jo, Marc.
0: Marc, des d'on truques?
2: Des de Valls, Tarragona.
0: Allà avui és un dia normal de feina, no?
2: Sí.
0: Ai, el Marc no té festeta avui, eh? Bueno. Però, escolta, però t'emportes la samarreta, Marc, enhorabona. Un fort aplaudiment pel Marc.
2: Gràcies.
0: Escolta, i què toca fer avui? De què treballes? De què curres?
2: Jo soc transportista.
0: Ai, la carretera.
1: Paciència.

25 de maig del 26, bon dia. Passant ara mateix 3 minuts de 2:11, i escolta, per Daddy Yankee tenim per estona, En aquest cas, en Pizarra, la Music Sessions número 0. Molt bon dia a tots i a totes.

0: el seu àlbum El Baifo, és impressionant, eh? És impossible no cantar-les i ballar-les a ple pulmó, com per exemple aquest Ni Borracho.
1: No me mudo ni borracho.
0: No sé, està, és
1: fàcil.
0: És fàcil i per tota la família. Va, som al Flashmatic. Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Gemma de Wey.
1: Bon dia, Héctor Ortega. Tope, tio.
0: El lloro que avui estem buscant la primera persona finalista del concurs del Peruca Bill. La setmana passada ja vam començar a moure una miqueta el tema.
1: I
0: aquesta setmana és, per fi, la setmana del premi, de regalar-vos una entrada doble perquè aneu al juliol, el 17, 18 i 19 de juliol, a Alemanya, a un aeroport, perquè allà tanquen tot un aeroport per fotre escenaris, més de 10, per fotre allà més de 300 artistes.
1: Quina bestiesa.
0: I el que volem saber és el següent.
1: El que heu de fer per participar és molt senzill, enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos quin dels artistes que hi aniran doncs és el que més ganes teniu d'escoltar.
0: Mira, per exemple, Starmin, Van Buren, Axwell, James Mokers, Charlotte David, Fisher, Harwell, Rui Hepp, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Davellu, Davellu, Brennan Hart, Gabri Ponte, Tujamo... És espectacular. Digueu-nos quin és per a vosaltres el millor. A quin us molaria més anar a veure?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Avui trobarem a la primera persona finalista i divendres, en qualsevol moment del programa, trucarem a la persona guanyadora.
1: Que fort!
0: Bèstia, eh? Això serà el juliol. Apunteu-vos la data 17, 18 i 19 de juliol.
1: What they say.
0: A l'aeroport de Visa, a Alemanya, Peruca Bill, amb Flash FM com a emissora col·laboradora.
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.

0: 6 matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi, on sigui.
2: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
4: I pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport. I pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport, pa que singuemos en el modo sport.

tota la colla de col·legues aquí, darrere d'aquesta cançó, Lit Killa, amb Tiago PZK, Maria Becerra, Duki i Emilia, Los del Espacio, i el pari revienta. El flash matí d'aquest dilluns, 25 de maig. Escolteu Flash FM, Chica 305. Quiero que

0: Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Ens queda claríssim. Manuel, gràcies pel consell, home. Clar que sí.
1: Guapo.
0: Un tio simpàtic, eh?
1: Ai, sí.
0: Som al Flash Matí, tanquem aquesta edició amb una dada curiosa. Tu sabies que l'arc de Sant Martí...
1: Sí, aviam.
0: No és un semicercle, sinó que és un cercle sencer. I tu el veus des del teu ull, que és el vèrtex. El vèrtex, eh?
1: No, no m'ho crec.
0: El que vol dir que és com una espècie de conus.
1: Com?
0: És un cono.
1: Com que és un cono? Sí, és un cono. No. M'ho estic imaginant, sí, m'ho estic imaginant.
0: Tu ets el punt, és el vèrtex, eh? I d'allà, doncs, s'obre una espècie com de cercle sencer que el tapa, que el talla a l'horitzó.
1: D'acord, sí. Buscaré fotografies a veure si ho poden captar.
0: Això diu la NASA, és broma. Però
1: no, ho diu la NASA.
0: No, la NASA, què ha de dir? Jo què sé què diu la NASA o què no diu la NASA.
1: Home, t'has d'informar.
0: Bueno, m'he informat, però comunica. No. Però aquesta és la dada curiosa avui per tancar el programa.
1: Vale, d'acord, és un cono.
0: No té més misteri, ja
1: cono
0: està.
1: Cono tu.
0: No. Con un pendejo, no sé jo. Va, que són les 11.
1: Menys mal que pleguem ja, eh?
0: Tanquem el Flash Matí i es posa per aquí la Cifuentes. Fins demà, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: mira, aquesta aquí és la veu de Quevedo, molt i molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, amb aquesta que dona vibes així de merengue, no? Bueno, de fet és que ja es parla que Elvis Crespo és una de les grans figures del merengue. Ara sí, iniciem nova hora, són les 11 i 4 minuts. Benvinguts i benvingudes.
1: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
0: This is Flash FM. Efectivament, esteu escoltant Flash FM, edició dilluns. Dilluns que pot ser festiu o no, depèn de vosaltres, però bueno, el que sí que és segur és que la ràdio no para i és per això que estem aquí. Som-hi, va, que iniciem nova setmana i nova hora. Em presento.
2: Flash. En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: I no hi ha millor manera d'arrencar nova hora que amb una batxatita. Romeo Santos i Prince Royce, una de les dues grans figures d'aquest gènere, ens presentaven Tardos ja fa uns quants mesos, però és que això d'aquí és un exitàs, que sempre és un

RVFV i Omar Montes amb aquest aquí amb el Prendió Remix. Ens anem amb un altre duo masculí, aquesta vegada amb la veu de Kid Voodoo i JC Reyes amb aquest Me Mareo, que a inici de temporada estava el número 1 aquí a Flash FM, eh? Encara el mantenim a la llista perquè és boníssim.

0: un 8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: El nostre so és únic.

Mira, per aquí tenim a Hugel, el productor d'aquesta cançó que es diu Jamaican. Més conegut com a Bam Bam, però que, bueno, que sapigueu que tant la base com la lletra o això que es canta aquí són agafats de samples anteriors. Flash. Sembla ser que últimament la indústria està reutilitzant molts continguts per reflexionar, eh? No, així com a idea, però bueno, al final lo nou costa de produir i idees totalment innovadores, doncs mira, no sempre arriben, però els remakes també

0: Som la teva excusa per moure el cul.
1: Flash
0: FM.
2: ¿Qué pasa contigo?

Doncs aquest èxit se suma a la llarga llista que ens porta el productor Bizarrap, aquesta vegada a la veu, amb Young Miko, amb el número 58 que ens arribava el 2023. Bueno, i ens anem amb un dels actors principals d'aquest cap de setmana. Us parlo de ni més ni menys que Bad Bunny, que ens va portar cap a PR aquí a Barcelona.

Doncs mira, si és cap de setmana llarg, si encara vosaltres teniu festa, aquesta d'aquí va perfecta. Mujeres, que ens portava per, pues mira, Justin la para. I Justin Quiles amb aquesta aquí, amb... del 2018, que la recuperem avui. A Plaça FM aquest matí de dilluns, que per molts de vosaltres encara que segueix sent cap de setmana llarg. Cano i Justin Quiles, Olvidar-nos de tot.

Emília, acompanyada de Luzmila i Zeca, amb aquest equip, amb el seu No sé bé. Exitats que ens va remuntar-nos directament al 2023. És el torn de Mora i C. Tangana, que l'estiu passat, de fet, d'aquí poquet farà un any, ens portaven aquest exitàs en majúscules. Mora va aconseguir que C. Tangana tornés de la música amb aquesta que es diu Droga.

0: Des de 2018 que sona aquesta de Qui ella quiere beber d'Anuel AA. I ens anem amb un altre himne estiuenc, aquesta vegada de la mà de Relsby.
1: No te quites

0: Rosita de cara i cuerpo bonito. Aïssa RV. This is Flash FM. Doncs això, Aïssa RVFV i també Kremli, tots tres que s'ajunten per donar-nos el número 1 d'aquesta setmana aquí a Flash FM, que és aquí, es diu Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs és el torn de posar-nos una miqueta romàntics i nostàlgics. Aquest aquí és Jay Wheeler i ens porta Delejitos. Delejitos.

Aquest aquí és el Rau. Amb aquest diluvio que recuperem avui de 2023. Em passo per aquí per parlar del següent duo que li toca aquí a Flash FM. És Bad Gyal i Chencho Corleone. Que, per cert, Bad Gyal va estar al concert de Bad Bunny, va ser la convidada del concert número 1 que va fer aquí a Barcelona, el de divendres. La gent es va tornar absolutament boja. Ja ens ho oloràvem, però també hem de dir que creiem, jo crec que opinió col·lectiva, és que la segona nit li tocava a Rosalia, però no va aparèixer per l'escenari.

0: poder del ritme. T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 06.

0: i l'allotjament. Perucabil 2026. Flash FM, emissora col·laborativa.
1: Andorra.
2: Flash FM.
1: 93.8.
3: A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Del 14 al 16 d'agost, torna a la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
6: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
5: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
6: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

Aquest aquí és el ritme d'Omar Q, de fet, Ritmes Tropicals, que s'anuncia, la gent parla, que pot ser una de les cançons d'aquest estiu, però això ja us ho deixo a vosaltres. Què creieu? Aquesta aquí és ella, Coco. Ens anem amb Ryan Castro i Capo, que ens porten, en comptes de Ritmes Tropicals, més bé, Ritmes de Reggae. Amb aquesta tan bon rellera que es diu La Vida.

La veu de la Emília, la Tini, mira, les tres supernenes, que jo els dic, amb aquesta aquí, l'original. Ens anem amb el bon rotllo que ens porta Rosowski sempre, amb aquesta aquí que es diu Malibu.

Qui no vol saber res d'un bon coti per coti? Jo això d'aquí no m'ho crec, eh? Aquesta ens el portava els tiets i aquest és el remix. Som-hi, li donem pas a Quevedo, que ens deixa clar una cosa, i és que de la seva terra no se'n va. Que no, que no!

Que es va portar bonic aquí Bad Bunny, eh? Aquest cap de setmana va fer uns concerts espectaculars. Aquesta aquí ens arriba des del 2022. Concretament des de l'àlbum Un verano sin ti, una col·laboració espectacular de la mà de Chencha Corleone, com no podia ser d'una altra manera. Li donem pas a Juan Magán, que ve molt ben acompanyat d'Omar Montes, que ha decidit incorporar-se a la cançó d'Ayer la vi, edició 2026. I amb aquest remake, doncs mira, aconsegueix tornar a posicionar-se al top de les llistes. Som-hi, va, que aquesta aquí ens ajuda una miqueta més amb aquest dilluns, una mica estrany. Per alguns a festa, alguns no.

Doncs mira, aquest aquí és el Mike Towers amb el seu Lala, que es pensa que no ens adonem de què realment es tracta. Anda, el pillin aquest, ha vingut amb ganes de jugar. Ens quedem per aquí amb Luqui Rea i BM, que també ens porten molt bon rotllo.

0: Doncs mira, aquesta ens la porta Quevedo, molt ben acompanyat d'Elvis Crespo. Es diu La Graciosa i és superbonrotllera. Perfecta per iniciar nova hora i també nova setmana. This is Flash FM. Som aquests dilluns, dilluns una miqueta raro, eh? Perquè hi ha gent que treballa com jo i altres persones que avui tenen festes, sigui com sigui, ja sabeu que la música és una molt banda sonora per acompanyar aquest inici de setmana. Vinga, som-hi, que em presento i arrenquem. Què us sembla?
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, i ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens quedem amb un duo espectacular, que per separat treballa molt bé, però que junts aconsegueixen temazos com aquest. Romeo Santos i Prince Royce ens porten Dardos. Molt bon dia, Catalunya i Andorra.

en majúscules, Daddy Yankee, DIY, molt ben acompanyat de Negritos Claros, eh? Aquest aquí és Ozuna amb la Rompecorazones. De 2017, eh? Quin gustazo posar-la avui aquí a l'antena. Ens quedem amb les tres supernenes. Aquest aquí és el Blackout.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Bar Ramars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Bar Ramars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Bar Ramars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
4: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
6: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
7: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
8: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom. La

0: Vale.
1: Vale, doncs mira, aquest bon rotllo ens arriba de la mà de, com no podia ser d'una altra manera, Quevedo i Nueva Línea. Nueva Línea, per cert, un grup de quatre noies que ho fan espectacularment.

És el torn de Mike Towers i Quevedo. Li donem pas amb una cançó que crec que descriu perfectament aquests dies. Es diu El Soleao.

Aquesta no pot faltar cap festa, Don Omar, amb aquest dansa que duro que ens portava a principis de 2010. Cançó que segur que també sonarà a les festes de Flash FM que estem organitzant, vale? Mira, us explico. A Flash FM busquem provadors per les festes Wrap Up. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres, tan senzill com això. Sense cartró ni trampa, eh? Mira, sí, sí, 1.000 euros, us explico. Perquè us preguntareu, ostres, Clàudia, això com? Doncs mira, entra ara mateix a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 eurazos, ni més ni menys, que per assistir a les festes de Wrap Up, eh? Sí, sí. Perquè InfoJobs i Flash FM de la mà volem que la teva primera feina sigui aquí i, a més, una ben divertida i ben pagada. Així que ja sabeu, infojobs.net. Ens quedem per aquí amb Cano i Justin Quiles. Aquesta aquí es diu Olvidarnos de Tom.

no vol solucions i no problemes. Això d'aquí s'hauria de transformar en el lema que hauríem d'aplicar a partir d'ara, eh? Moltes gràcies, Pigaflaues. Ens ho apuntem. Li donem pas d'una novetat a John Submit, acompanyat a Feita la veu. Aquesta aquí es diu Chica 305.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
5: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Ni una, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó mil coses. És la col·labo que ens porta per aquí, doncs mira, Lola Índigo i Manuel, Turizo. Ens quedem per aquí amb Young Sister i Cremlie, va. Un altre duo que també sap muntar-la molt i molt bé. Aquesta que es diu Culo.

directament des de 2012. Per aquí tenim a Justin Bieber, super ben acompanyat de la veu de Nicki Minaj. Beauty and a Beat és una d'aquestes que ens es porten directament cap a la nostra adolescència. Després del Biberchella, l'actuació del Justin Bieber,

Les dues nenes d'Argentina, Tim i Maria Becerra, amb aquest Miénteme que ens portaven el 2021 i que ens agrada recuperar aquí a l'antena de Flash FM.

0: marxate pa'cà.
1: Quevedo molt ben acompanyat d'Elvis Crespo amb aquesta que es diu La Graciosa, perfecta per inaugurar nova hora. This is Flash FM. Arrenquem, són les 3 i 4 minuts d'avui, dilluns 25 de maig, amb la tonteria ja pràcticament la setmana vinent, si no recordo malament. Iniciem juny, i a més amb aquestes temperatures ja estem amb el mood estiuenc perfecte.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: I això s'ha de celebrar. Li donem pas per aquí a Hugel, es diu Jamaican, més conegut com a Bam Bam.

Mike Towers amb aquest Diosa que ens portava al 2020. Cançó que, mira, que us portem per aquells que esteu a la carretera. En un embut de camí, operació tornada a casa per després començar la setmana demà, doncs mira, bona música, ja sabeu. Això ajuda segur.

0: 93.8.
1: Em sento guapa.
2: I jo em sento guapo.
1: Jo confio al meu pentinat a Les Salon.
3: I jo també.
1: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
4: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
5: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
6: Ah, no? I com us ho heu fet?
5: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
6: Ui, sí! No sento res.
7: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
8: Come on!
9: Let's go!
8: Let's go!
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crac o megacrac per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
10: Flash, flash, flash.
0: El poder.

Doncs aquest aquí és Jay Wheeler amb, doncs mira, amb el seu caràcter romàntic tan habitual, aquest aquí es diu De Lejitos. Ens anem amb un mood totalment diferent. Aquests tenen ganes de ballar, de xocar. Batllal i Chencho Corleone. Es diu Choque.

cançó, Gonzi, Psycho, i la veu d'Arcàngel, que per cert el teníem per aquí, per Barcelona, fent un concert fa poc. Qüestió d'una setmana enrere. Aquesta aquí es diu Exclusivo al Remix. Ens quedem per aquí amb un trio també potent. Aquesta vegada tenim per aquí la veu principal de Rauw Alejandro, molt ben acompanyat de Wisin i Ñengo Flow, tots tres que ens porten un perreito perfecte per iniciar

Dos personatges polèmics, eh? Anuel i Tekashi 69, amb aquest equip, però, que s'ha d'admetre que és un temazo, eh? Ens arribava ja fa uns quants anyets. Li donem pas a Quevedo, que té ganes de festa. Aquesta aquí es diu Ni Borracho.

Flash FM. El ritme que no demana permís.

0: Bele i a la producció Obion de Drums, amb aquesta aquí que es diu Mi Refe. A veure, us vinc a explicar algo molt important. Jo sé que avui és un dia de la festa i veniu, doncs mira, relaxadets. Doncs precisament us vinc a parlar de festa, però no de dia festiu, sinó de festassa, de les que organitzem aquí, a Flash FM. I és que a Flash estem buscant provadors per les festes wrap-up. Què vol dir això? Doncs mira, senzill, que podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. I et preguntaràs, ostres, Clàudia, això com? Doncs mira, entra ara mateix a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros per assistir a les festes wrap-up, tan senzill com això. Perquè volem que aquí, InfoJobs i també de la mà de Flash FM, tinguis la teva primera feina, a més divertida i ben pagada. Clar que sí. No us ho penseu més i entreu a infojobs.net.
1: FM en la casa, todo el mundo arriba. InfoJobs, baby!
0: Sí, sí, que així podràs transformar el sortir a festa en la teva feina. Toma, ens quedem per aquí amb Kid Voodoo i JC Reyes. Estem entrant a la recta final.

0: Flash FM. Son las 4. Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió: fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Què tal, família? Bona tarda. Benvinguts.
2: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Electro Latino passat, en aquest cas, per les noves màquines i les noves col·laboracions. Omar Montes ha fet possible aquest rework d'aquest Ayer la vi. Què tal, família? Com esteu? Bona tarda, benvinguts. És la Cifuentes qui toca el dos. Salutacions d'en Domena. Dic ser de les poques persones que no he anat a cap dels concerts del Bad Bunny, pel que he vist a les xarxes, eh? I era tothom, vull dir, l'exclusiva o la gràcia potser és no anar-hi, no? O què? No ho sé jo. Doncs vinga, molt benvinguts, benvingudes. Engeguem, posem en marxa el programa de peticions i dedicatòries de Flash FM al llarg d'aquesta tarda, concretament, que fa engegar una nova setmana i que representa un festiu pels molts dels nostres oients i no festiu per molts altres, evidentment, que estan al peu del canó, com sempre. Tant sí com no, sigueu benvinguts, podeu començar a demanar i dedicar les cançons que vulgueu a través del WhatsApp de sempre, a través del 628-060513, i a més podeu, un cop més, tenir la possibilitat d'endur-vos d'entrada participació en el concurs que us podria fer aconseguir aquests abonaments per anar directes al Perú Cabil 2026. Aquesta serà la setmana entre tots els missatges que participen que farem efectiu el concurs, que inclouen els abonaments pels 3 dies per a 2 persones, vols d'anada i tornada i allotjament total i absolutament inclosos dins del pack per passar-ho d'allò més bé i us ocupeu bàsicament de l'experiència in situ. Per tant, ja sabeu, 628-060513. A banda d'això, també alguna que altra samarreta de Flash FM per continuar obsequiant la vostra fidelitat i presència, col·laboració en aquest programa, si hi ha alguna manera de fer-ho, la veritat, eh? Perquè moltes vegades fins i tot se'ns en va. Hola, què tal? Bona tarda, Sergi. Soc el Jan des de Calafell, diu, disfrutant de la bona música a la platja. I m'envia una fotografia, efectivament, on demostra que és així. Quina gràcia de foto, eh? Compañero? Jo m'agradaria escoltar la cançó Olvidarnos de todo. Us la dedico a tots vosaltres. Moltes gràcies. Doncs vinga, tant tu com tants altres que probablement estiguin disfrutant d'aquest pla, aquesta cançó. Primera de tantes d'avui, Cano, Justin Quiles.

0: Interactua. L'únic programa amb certificat oficial de peticions i dedicatòries.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Atención, hola Sergi, somos Valentina y David y nos podéis poner la canción nueva de Jay Wheeler de Lejitos, gracias. Nos pareixen, a vosaltres parella, que vagi molt bé. Molt bon dilluns, sigui quina sigui la vostra circumstància avui, perquè és molt variada pel que estem llegint i escoltant a través dels missatges que ens fa arribar al WhatsApp de l'Interactua demanant, dedicant cançons i mirant de participar del concurs que de moment hem fet extensiu al llarg d'aquesta setmana que us porta directes al Peruca Bill 2026. Aquest tros de festival francament espectacular dels més rellevants del món que se celebra a Alemanya, concretament entre els dies 17 i 19 de juliol. 628-06-0513. Oli, oli.
1: Hola.
0: Hola.
2: Oli, la Sara.
1: Què tal? I us volem posar la cançó de Tusa i dedicar-lo
2: al grup de joves de la Caïna de Ripoll. Una abraçada i que us cuideu molt.
0: Adéu. Passa contigo.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
4: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM 93.8.
6: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
9: Del 14 al 16 d'agost, torna a la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
10: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
9: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
10: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
14: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
5: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
15: Què diu, jefe d'equipo?
16: Hola, hola.
17: Bona tarda, Sergi.
16: Bona tarda, Fly.
5: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... El programa de les tardes de Flash FM.
14: Andorra 93.8.
5: Flash FM.

0: no pare la festa, família, hola.
1: Buenas tardes, fleiseros y fleiseras. Quisiera escuchar la tarde de hoy la canción de Quevedo, la nueva de ahora. Es una de mis favoritas y va dedicada a todos y a aquellos que están escuchando la Fleix FM.
0: Molt bé.
1: Va dedicada para todos y todas.
0: Sembla perfecte. Moltíssimes gràcies pel teu missatge, clar. La nova de Quevedo és bastant relatiu. Perquè són unes quantes que han sortit o s'ha publicat d'una tongada, entre elles aquesta graciosa que, pel que es veu, s'imposa, eh? Tot i que hi ha el golpito, l'escàndic, el niborratxo, etcètera, etcètera. Torna a ser l'estiu, sense cap mena de dubte, d'aquest artista canari que continua conquerint el món amb la seva música, especialment amb aquesta graciosa. Va, 628-060513, animeu-vos, animeu-vos, família. Anem a mirar d'aixecar plegats el que tenim pel davant d'aquest dilluns encara. Hola.
2: Bona tarda, placeros. Me fliparia anar al Festival d'Alemanya i portar la meva filla, que justament amb aquestes dades fa l'aniversari el 18.
0: Va, molt bé.
2: I, buah, seria un regalo de guai per ella.
0: Home, imagina't.
2: Ho sentim sempre i moltes gràcies per fer-nos tot el dia des de que m'aixeco al matí fins que no me'n vaig a dormir. Gràcies, FM, a tope.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies, Fleixeros.
0: Molta sort, l'apuntem. Cape Demon Hunters, et posem aquest Golden, si et sembla bé, que va i falla.

0: immillorable batxata aquesta, que està a punt de quedar enrere.
1: Penya de Flaix FM.
0: Eh,
1: més de sentir el sorteig que esteu oferint, la sang m'altera.
0: Sí.
1: Em bull. Per res. Això, que estem aquí amb la meva parella tornant de la platja i d'aquí res fem 3 anys d'aniversari, que estem junts.
0: No.
1: Per tant, què millor que seria que celebrar-ho amb 3 dies de festivalaco electrònic a Alemanya? Vinga, sapatilla, res, si ens podeu apuntar al sorteig, aniria perfecte.
0: Ah, que
1: hi hagi sort i pipes. I salut, guapos. Au, bon dia.
0: Salut i peles, adéu-siau. T'apuntem i et posem Dardos, de Romeo Santos i Prince Roy. Molt bon moment aquest per agrair, evidentment, tot el que ha representat el cap de setmana, on Flaix FM ha tingut presència. Començant per la gent d'Odisseo, el superclub a Òpium, a Malgrat. Tros d'equip, quin festival i quin cachondeo i quina casita més ben parida, eh? Ho vam passar de meravella, cosa que agraïm especialment als seus disjòqueis residents, al company Màlic i a tot el seu equip. Donar-li les gràcies per comptar amb nosaltres, concretament amb mi, i felicitar-los per la bona feina que fan habitualment. Especialment pel bon rotllàs que es va viure en un superfull, perquè allò estava rebentat, de gent guapa, passant-ho bé, a ritme de moltes de les cançons, evidentment, de Bad Bunny, que és el tio del que tothom en parla especialment aquest cap de setmana pels motius que no cal explicar. Hola, bona tarda, mestre. Sóc el Carlos des del Vendrell. Diu, avui m'agradaria que posessis la cançó Camins. Se la vull dedicar a la meva dona, a l'Amparo, diu que ahir va fer anys. Dir-li que l'estimo molt i moltes gràcies, màquina. Que vagi bé. La felicitem i li posem la cançó, com o no.

per aquest motiu us voldria demanar la bitlla i apuntar-me pels abonaments del festival. Molta gràcia. Bueno, no del festival així a la Babalà, no, no. Del festival Perucaville. Poca broma, busqueu-lo a internet, tal com sona, eh? Perucaville 2026 i feu-li una ullada del que estàs parlant perquè és que no ho podeu arribar a imaginar, eh? Espectacle amb majúscules. Bueno, a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Tal com ho sents, 1.000 euros. Entra a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM.

0: Seleccionat, t'emportaràs 1.000 abraços per assistir a les Wrap-Up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. Una feina molt ben remunerada, eh? Riu-te'n. Està mejor que... No, és igual, callo. Callo perquè anava a dir una bestiesa a aquesta hora que ja me la jugava massa. No, no, no. 628-06-05-13, camí de les 5, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Pues mira, vull dedicar una cançó, la que tu vulguis, a la meva dona Anna i a la meva filla Lucía.
0: Sí.
1: Les coneixes segur perquè sempre envien missatges. A més, la Lucía avui va guanyar un concurs a l'escola. Estic molt feliç.
0: Felicitats.
1: I bueno, ja que estem atravessant una temporada una mica dolenta,
0: sí,
1: pues bueno, ja sortirem d'aquesta. Gràcies, adeu.
0: I tant que sí. Vivi Reixa per vosaltres, bonics. Un petonet ben gran. New Religion.

0: seguim la pista de Vent de Prop, aquesta molt bona producció conjunta entre, bueno, el productor John Summit, qui canta en aquest cas és Fate, que crec que produir no produeix gaire, però bueno, és la part més creativa, diguéssim, d'aquesta cançó que es diu Chica 305 i que pinta més que bé. Molt bon tema per engegar la segona de l'Interactua. Soy Ritme sempre a la carta, aquí fins a les 8, una tarda més.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13. És dilluns. Mira, avançant la setmana, culminarà aquest diumenge i el nostre pas està pràcticament a punt d'arribar per la festa major, concretament de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet del Llobregat.

cambra a partir de les 8 amb el company Jaume Riu, amb Víctor Ortega i us parla Sergi Domena. Us donarem bastant la torreta amb aquesta festa multitudinària de la que tenim moltíssimes ganes i que concretament arribarà diumenge. Qualsevol és un molt bon dia per liar un pollastre, eh? No tenim manies. Hola, Sergi, soy Alicia, ¿qué tal? ¿Me puedes poner, por favor, la canción Muchacha RVFV? Se la dedico a mi querida prima Chisel. Dice su cumpleaños. Muchísimas gracias, jefe de equipo. Estamos a tope. Apúntanos para el sorteo del Paruca Bill, por favor. Muchas gracias, Dormica. Apuntadísimos. Tota la sort del món i moltes felicitats a la teva cosina, va. Aisa RVFV, Krimli.

0: Quiero más, quiero más. Dame más, dame más.
1: Dame más, papi. Bueno. A ver. ¿Qué tal y para qué? Hola.
2: Hola, Flash FM, soy Pablo Polo y avui és el meu aniversari.
1: Molt bé.
2: Em faria molta il·lusió que posséssiu al Golpito de Quevedo.
1: Al Golpito.
2: Una abraçada molt forta des de
1: Prada. Marxando. És un festival, d'aniversaris avui, pel que veig. Quina coincidència. Bueno, moltes felicitats. A la part que et toca. No m'ho demanes, però t'apunto pel sorteig, evidentment, d'aquestes entrades, d'aquests abonaments que tinc pel Perú Capil amb allotjament i vols d'anada i tornada inclosos. Només faltaria. Que només fossin els d'anada i els deixéssim allà perquè es busquéssim la vida. No, mare, això no va així, Això no va així. Diu Flash FM, soc la Júlia. Des de Mataró estic treballant. Et juro que avui hi ha massa feina. Porto tota la tarda corrent amunt i avall. Però com a mínim us tinc de fons. Em poses la plena, sisplau, va dedicar als meus companys de feina, diu que avui estan sobrevivint aquesta tarda infernal amb mi. Déu-n'hi-do, Us portin de cortoll avui. Som-hi, va.

0: Leslie interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
6: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliba, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
7: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
8: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
7: Taxi, on sigui.
8: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
10: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
9: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Blanco de verano, Don Simón.
13: Blanco de verano, Don Simón.
12: Nou blanco de verano, Don Simón.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliba, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
17: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
16: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
14: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Hola, hola, Flash. Hola, que s'agrada des de Palamós. I on podries posar la cançó Coco d'Omar Kurz. Se la vull dedicar a la meva companya Marta. Diu que avui s'està tornant el sol com si s'acabés el món. Va, en fi. Cosa que trobo que està molt bé, però amb precaució, eh? Que el sol no és cap broma. Suposo que ha d'estar untada en crema. Si no és així... potser que no... bueno, que... que millor que s'hi posi. Ja està, diguéssim. 4 minuts, no va dir que m'envieu la ubicació, m'hi poso en un moment i ho arreglem. 4 minuts per 6:45, va, més interactuar, Flash FM. Després de la pausa de rigor, eh? Mentre molts van amunt i avall. Avui festiu en un feix de llocs. L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma, Cornellà, Sant Boi, Sant Adrià, Sant Cugat, El Prat, Castelldefels, Gavà... bueno, no s'acabarà mai, eh? Crec que són més els que estan de festa que els que no, però bueno, en fi. Nosaltres aquí a peu al canó, sempre, eh?
1: Buenas tardes, señor. Quería dedicarle la canción de J.C. Herrera, la de... a mi marido Toni de Lleida, de su mujer La Granadina, y su hijo. Y saludo y que lo queremos mucho.
0: Doncs moltíssimes gràcies pel missatge. Rapapà, concretament, eh? J.C. Reyes. Qué tío.

0: cançó 100% motivadora vindria a ser la Morocha 2.0, però en aquest cas a càrrec de Tini, acompanyada, molt ben acompanyada, per Ulises Bueno.
1: Sergi, molt bona i calorosa tarda, això perquè sí. Sembla que estem al juliol, això és, bueno, insufrible.
0: Sí, noi?
1: I res, aprofitant el dia de festa que he tingut ja les últimes hores, i mira, m'agradaria que em posessis la cançó de Dos Amantes, de Tini i Ulises, i li dedico a tots els conscients i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Molts tatonets i fins demà. Adéu.
0: A disfrutar del que queda d'aquest dilluns festiu en el teu cas, efectivament, els aires acondicionats comencen a buscar-se, comencen a ser refugis essencials, perquè comença a pujar ja i ara sí que no va la badar, se n'acaben les bromes, la temperatura, 628-06-0513. M'agradaria també dir-vos, anunciar-vos, que aquest dissabte a la nit tindré el privilegi de visitar ses illes, més concretament el paradís terrenal de Menorca i una de les seves sales discotecasses més representatives, ubicada, a més, en el prestigiós port de Ciutadella, allà fotuda, Iguana Port, estarem per allà donant-ho tot aquest dissabte, de matinada, de nit, i fins que vulgueu, evidentment, Vaig per rebentar i posar allò al revés, tant com sigui possible, i ximpunt. Us unirem anunciant per si per alguna d'aquelles casualitats esteu per allà o ens escolteu, per què no, a través del nostre streaming, i us ve de gust passar una estoneta a disfrutar amb nosaltres. Bona tarda, Flash FM, diu, ens podries posar, si us plau, la cançó Choque de Batgial, se la volem dedicar a tots els oients. Molts ànims en aquest dilluns. Diu, també volem participar en el sorteig dels abonaments pel Perú Capil. Moltes gràcies. Doncs vinga, una cosa i l'altra, som-hi.

0: Han acabado las bromas, familia. ¿Qué tal, Flash FM? Podéis ponerme Máquina Time. Se la dedico a todos los oyentes. Digo, os escucho desde Barcelona. Muchas gracias, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pueden posar? Bueno, tío o tía, no sé yo, ¿eh? O tíe. Máquina Time, que encara no havia sonat, li apuntem una tocada. Tema estrella en aquests moments dels més accelerats i animats que corren per la nostra programació. Camí de les 6 de la tarda, 628-060-513. Va, hola.
1: Estic escoltant Flash FM mentre és el del treball i m'agradaria que em fiquessis alguna cançó del Bad Bunny, ara que ha fet el concert.
0: Ah, sí?
1: Com no la del Baile Inolvidable, vale. O la que tu vulguis. A mi m'agradaria guanyar una samarreta.
0: Samarreta. Venga, de Flash FM, sí. Vols una samarreta de Flash FM? Doncs jo et regalo una samarreta de Flash FM, no es faltaria. Avui m'heu pillat de bon rotllo, com que en teoria, a Barna concretament hauria de ser festiu. Jo estic aquí, doncs mira, dos piedres. Samarreta per tu. I et posem a Baile Inolvidable del Bad Bunny, que efectivament em confirma Pep Vinganello que va venir en concert. No m'havia enterat, eh? No s'havia vist enlloc.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com...

0: Ho té clar claríssim, no se muda ni borratxo. De fet, no para de repetir-ho mitjançant el seu últim èxit, un d'ells, com a mínim, el canari Quevedo, no se muda ni borratxo, posa en marxa la tercera de l'Interactua. Que vida a les 8, una tarda més. Escoltant-vos, llegint-vos a través dels vostres missatges que envieu al 628-060513 i que en molts altres casos, no sempre, però en molts dels casos també, volen ser partícips del concurs que hem posat en marxa aquesta setmana, bueno, la setmana passada, però que culminarem aquesta. Ara, parlem amb una mica de propietat, eh, Domènec, que no hi ets. Parlar directes a Alemanya, Gaudí, in situ del Festivalàs Perucavil, edició 2026, un dels festivals d'electrònica més potents del planeta. Del 17 al 19 de juliol, 3 dies d'autèntica bogeria. La possibilitat d'anar-hi, si m'ho demaneu, apuntant-vos al sorteig dels abonaments per dues persones, pels tres dies, evidentment, més els vols d'anada i tornada, i l'allotjament, ni més ni menys, eh? Un tros de premi, una altra meravellosa experiència que pot ser total i absolutament vostra, gràcies a Flash i Faera. Vinga, qui tenim per aquí?
1: Som la Daphne.
2: La Laia.
3: La Michelle.
4: L'Esther.
5: I venim d'un entrenament de bàsquet a Lleida.

0: bona tarda, Sergi. Soc la Júlia, t'escolto des de Barcelona. Estic sortint ara mateix de casa del meu nòvio, diu, després d'un dia bastant intens. Bueno, vaig camí de casa amb els auriculars i vosaltres a tope. Em podries posar superestrella de la Aitana. Moltes gràcies. A tu, Júlia, pel teu missatge, que vagi molt bé. Ho interpretem de moltes maneres, eh? Això de sortir a casa del nòvio després d'un dia molt intens. Seràs... més concreta, si vols, i si no, no passa nada. No passa nada.
1: No passa nada.
0: A 628-06-05-13, el que sí tenim més que clar és que volies aquesta d'Aitana, tu i molta altra gent que probablement l'ha disfrutat perquè feia estona que l'esperaven.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Oh, Pili.
2: ¿Qué tal esta calor que está haciendo?
0: Bueno,
2: y eso que aún no hemos empezado ni el verano.
0: Pues no.
2: Cuando llegue, nos vamos a derretir todos. Hoy, para empezar la semana, me gustaría que me pusieras o la de Camins,
0: ¿sí?,
2: o la de Tantes. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen inicio de semana y hasta luego. Adiós.

0: Escoltes l'Interactua. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap-Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença fort.
1: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
2: No, m'ha entrat això.
3: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabils 2026.
11: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
10: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laborativa.
11: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
13: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
12: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
13: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
14: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
15: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
16: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
17: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
18: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
19: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
20: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
21: Que viva Flash Urban!
2: amb Miquel González i Tomàs Poal.
21: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Filmen peculiar y una veo molt identificable, auténtica. Hola, buenas tardes, Sergi. Soy Petrucci desde Reus. Quiero pedirte, por favor, si es posible, que ponga la canción No tiene sentido de BL. Se la dediques a mi flaca Erika, ya que ella me la dedicó en el Flash Matí esta mañana. Mira qué bien. Para que sepa que la escuché. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. No, vinga, li retornes hores després a través d'aquest humil programa que us acompanya fins a les 8, que efectivament es diu Interactua, cosa que trobo molt bé, eh? No deixis d'escoltar-nos i de ser partícip de la nostra querida. De demanar cançons de BL i totes aquestes coses, eh? Molt bé, més, va, som-hi.
1: Bona tarda, flasheros. Mira, anava a demanar, estic aquí des de l'aeroport treballant ara mateix, anava a demanar la Santa, la de Bad Bunny,
0: sí,
1: que crec que a més la va tocar el divendres.
0: Bueno, tocar, tocar.
1: Vinga, una abraçada i que vagi molt bé. A Chalwaker!
0: Cantar, si de cas, i justet també. Però bueno, ahí està, se li ha de reconèixer el rotllo, la veritat. Aquesta amb Nicky Jam.

0: Bona tarda, Sergi, què tal? Tot bé?
1: Sí, home.
0: Bueno, aquí de dilluns, a la feina, a veure si passa ràpid. Em pots posar la cançó de Me Mareo, de J.C. Reyes?
1: I tant.
0: I a veure si em pots regalar una camiseta d'aquella. Vinga, va, t'escolto cada dia aquí, a Flash FM.
1: Moltes gràcies, home.
0: Un dels nous aquí.
1: Benvingut,
0: vinga,
1: benvingut. Moltes gràcies. No deixis d'intentar-ho, no deixis d'escoltar-nos. Quina bona cançó aquesta, Me Mareo, sí, home, i tant. Tenen fans també aquests tios, i tant que sí. Bueno, t'ho imagines, Mike Towers, en una de les dues úniques dates a Catalunya, J.C. Reyes, Luan Laerla, i molts més noms que s'han anat sumant a un cartellàs espectacular en un dels més importants i destacats festivals catalans, de la Costa Brava, en aquest cas, a Roses. Parlem del Mediterrània, la millor manera d'estrenar el mes d'agost, perquè és dissabte dia 1, ni més ni menys. A banda d'això, molts més escenaris, molts més estils, per a gustos, colors i músiques. Pintonello, amic de la relajaita, amb Gea, Toxic McEnery, Trim Winson, Mon DJ, Pastis Escudero, Wenry Sisu, amb el més representatiu del so maquinero d'aquest país. Dijocs de Flash FM, Sergi Domena, Héctor Ortega. Mediterrània Festival. Bueno, bueno, bueno, bueno. No t'ho acabes, eh? 1 d'agost a Roses. Entrades anticipades i tota la informació que busques, que és molta, evidentment, perquè és molta l'oferta, a Mediterrània Festival Punes, Flash FM, emissora oficial. Hola, hola, soy Clara. Te quiero... No, digo, le quiero dedicar, ahora sí, una canción a mi abuelo, que hace 77 años. Vamos ahí, el superabuelo, dámelo. Vamos juntos en el coche, se llama Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Le quiero dedicar Ayer la vi, de Omar Montes y Juan Magán. Muchas gracias.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: molt ben trobat. El fons de la cançó té el seu rotllo, evidentment. Aviam, sí, aquí. Hola.
1: Hola, bones, Flash. Doncs mira, jo avui sí que tinc festa. Veus i superguai.
0: Super, hombre.
1: Posa'm alguna de Bad Bunny, perquè al juliol marxo amb el meu germà a Milán. O sigui que per escalfar motors. Vinga,
0: felicitats
1: pel programa.
0: Moltes gràcies a la seva audiència, que és qui el fa possible, entre la qual et trobes. Que vagi molt bé. Hola, Sergi, somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Nos gustaría pedirte I Adore You de Ugel. También participar en el concurso del Peruca Bill dedicada a ti y toda la audiencia del Interactúa. Muchas gracias, Sergi. Som-hi. Let go.

0: fer possible aquesta cançó que es diu La Villa, tema predilecte de la nostra audiència, ho sabem perfectament, ideal per engegar la quarta i última hora de l'Interactua a Flash FM. Soy Ritme sempre a la carta.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Si us ve de gust, ja sabeu que a banda de manera dedicada també us apuntem pel concurs que tenim en marxa també al llarg d'aquesta setmana i que us regala un abonament per tots tres dies, vols anada i tornada i allotjament per anar a viure un tros de festival anomenat Perucaville edició 2026, a concretament Alemanya. Quina experiència, família.
2: Som la Jan i l'Abril i estem tornant de Platja d'Aris, estem escoltant ben i fet. Ens hem trobat en un embús. Per tant, si ens podríeu posar la cançó de Muchacha, us agrairia moltíssim. Gràcies.
0: Molt bé, vinga, va, som-hi. No falti de res. Ànims i paciència.

0: Hola, familia, una entrada que veo, tú.
1: Jefe de equipo, guapetón, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Oye, ¿ya te has recuperado 100%? Que ya he visto, estuviste en Macarella, tú.
0: Escucha,
1: no pude ir porque estaba currando, tío. Pegué 13 horas ayer currando, como no, negro. No, pero bueno, aquí estamos a tope de power, horas. Otra vez. Escucha, a ver si para la próxima nos vemos, tío.
0: Muy bien.
1: Ponme la canción de Scandic de Quevedo. Vale, guapetón. Un abrazo. Chao, chao. Feliz lunes y feliz semanita.
0: Moltes gràcies, home. Que vagi bé. La resposta a la teva pregunta és que ha recuperat. La veritat és que no hi em costarà, eh? Déu-n'hi-do el cachondeito que hi havia ahir al macroplec que s'organitzava al Macarella. Quina barbaritat. Mare Déu. Sobre les paraules, eh? Només cal veure vídeos per internet i tal i ja veureu, ja. Si és que no vareu ser, que també va ser un error, eh? Us ho dic ara. Molt bé, diuen, hola, què tal? Soc en Kevin, diu, podries posar alguna cançó del Pitbull Old School per aquest dilluns estrany? Moltes gràcies, jefe d'equipo. Doncs vinga, Pitbull va fer moltes, aquesta, entre d'altres. I Know You Want Me, 2009. Old School. What is gonna be called Gaiocho.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabils 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 06.

0: desallotjament. Perucabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta amb les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
4: Blanco de verano, Don Simón.
5: Blanco de verano, Don Simón.
4: Nou blanco de verano, Don Simón.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
10: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus. Reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
6: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

Flash FM tenim el poder del ritme. Flash! El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

0: Som-hi, va.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Què passa, va?
1: Bueno, jo soy de Sant Cugat i avui em volia que em posessis la de Superestrelles. Te la dic a tu, a totes les fraseres i totes les fraseres. Sempre va bé tindre una, un dia festiu de festa.
0: Un dia festiu de festa.
1: Vinga, participar en el sorteig.
0: Sempre va bé.
1: Que estem a tope, sempre. I bona tarda i fins demà. Adiós.
0: Sempre va més que bé, evidentment. Jo abogaria per tenir un altre dia extra de festa cada setmana, però no aquesta, sinó ja totes, de forma consecutiva. I si pogués ser dilluns, ja millor, quasi que... tindríem fet això. Hola, Sergi, sóc l'Ivan López, des de Sant Joan de les Abadesses. Diu, avui dilluns, per començar la setmana, podries posar Camins, somnis i promeses, sopa de cabra, super, dedicar-li a l'Adrià Capdevila, la Júlia Ferrer, en Nil Bartés i també el Biel Capdevila. Una abraçada i bon inici de setmana per tothom. Igualment.

0: El estilito Malibu. L'autèntic i genuí del Rusowski.
1: Hola, Francesc Ferrer, Masterclass Amanda. Voldria demanar una cançó que es diu Malibu. És que se la vull dedicar a la meva mare. Adéu, gràcies.
0: Molt bé, Samantha. Mató ben gran per tu i per la mamma. A ritme d'aquesta cançó, que mai passarà de moda pel que es veu, A la seguida, Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal. Demà, com sempre, una nova cita amb l'Interactu a partir de les 4. A tothom, d'una manera o d'una altra, que acabeu de tenir un molt bon dilluns. I moltíssimes gràcies un cop més per la vostra col·laboració i presència, demanant i dedicant tantes i tan bones cançons avui.
2: Hola, Flash. Estic anant de València cap a Girona.
0: Sí.
2: I a veure si me podies posar una música de Sebastián Yatra. O Quevedo. Si és Sebastián Yatra, posa'm la de Tacones Rojos.
0: Ok. Entesos.
2: No poso una de Quevedo.
0: No, home, no.
2: Moltes gràcies.
0: Vols Tacones Rojos? Jo et poso Tacones Rojos.
3: Una voz.
0: Con una voz, la de Sebastián Yatra. Adéu-siau, família. Fins demà.

0: Espoal.
1: Miquel González, molt bon dilluns, bona tarda i a l'audiència preparada per trucar-nos. Què passa, xavales? Com esteu?
0: Que ja comenceu una nova setmana de Plaja Urban. Avui molts pobles i moltes ciutats que és festa i a moltes no, saps? És un dia raro.
1: Sí, és un dia estrany, 50-50. Sí. Ja podríem fer-ho tot festiu, me cago en la puta.
0: Home, doncs la veritat és que sí, eh?
1: Estaríem rascant-nos la panxa amb una cervesa.
0: Exacte. Bueno, però bueno, va, ja tenim el telèfon obert.
2: 33 545 68 68.
0: El Dalet està de vacances avui.
1: No, més vago que nosaltres.
0: Avui volem saber quina és la cançó de la vostra vida. Si haguéssim de recordar-vos a cada un de vosaltres amb una cançó, quina seria aquesta cançó, vale?
1: És a dir, que imagineu-vos que demà la Palmeu, cosa vale, que volem que us passi, però de sobte preguntar a la vostra família, als vostres amics, escolta, quina cançó representava més aquesta persona? Doncs dieu-nos aquesta cançó, va.
0: Poden ser reggaeton, cançons antigues, mítiques, de flamenco, dance, el que sigui, eh? S'inclou tot.
1: Exacte.
0: Qualsevol cançó.
1: Pot ser l'himne d'un país, si éreu russos i us encantava Rússia,
0: exacte,
1: l'himne de Rússia us representa.
0: O fins i tot la cançó d'uns dibuixos animats perquè us encantaven uns dibuixos animats, jo què sé, el que tingui la gana, vale?
1: La cançó de Rasca i Pica de Los Simpson, t'imagines? Estava guapa.
0: Pues vinga, va, amb quina cançó t'hauríem de recordar al llarg de la teva vida?
2: 93 545 68 68.
0: Ja pots començar a trucar al 93 545 68 68 i avui ens passarem cantant-la al Flash Urban.
1: Ay, qué bueno, karaoke, hijo.
0: Que alegria, que albaranta. I a més, també, si voleu demanar una broma telefònica, ja podeu enviar un WhatsApp.
1: Ja sabeu com funciona, a través del número de WhatsApp del Flash Urban, del nostre programa, el 699 69 69 69.
0: Envia'ns un WhatsApp, va.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: Comencem?
1: Let's go.
0: Vinga.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Așa se muchacha. Muchacha. Si haguéssim de recordar-te amb una cançó, quina cançó seria?
1: 93 545 68 68.
0: Quan volem ens posem molt sentimentals i molt macos, sí.
2: És bastant emotiu, eh?
0: Sí, sí. Quin Flash Urban estem fent avui, Tomàs?
2: Flash Urban, edició que és festiu a molts llocs de Catalunya, menys a molts altres, i que també estic molt sordo. Bona nit.
0: Molt bé. Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: Hola, com et diu?

0: Carlos?
1: Arcade.
0: Arcade, perquè l'arcada és quan vas a vomitar, no?
2: És quan estàs a punt de...
0: Arcade.
1: Mira, escolta, parlant de vomitades, el dissabte vaig sortir d'aquesta Cervera, potser vaig vomitar 15 cops.
3: Què mínim.
1: Hòstia, tio, però un mal de cap, un mal de cos, la puta que ho va parir.
0: Què et vas cardar, Arcade?
2: Moltes Cerveres.
1: No, moltes cerveses, efectivament, perquè sóc de Cervera i què passa? Que el vodka palo seco pues, fa mal, al final.
2: No. Per favor, allà drama banana.
0: I, bueno, i només va ser alcohol?
1: No, sí, només alcohol.
0: Vale, molt bé.
2: Segur que no et vas drogar, Arcada?
1: No, home, no. Vale. Sí que sano. Bueno, dentro lo que cabe.
0: Molt bé, Arcade, però la ressaca ve o què, tio?
1: Hòstia, tio, no, vaig anar a treballar diumenge com al cul, tio.
0: De què treballes, tio?
1: Bueno, els caps de setmana estic en un restaurant, a la cuina.
0: Buah, és que devies putar sobre els plats.
2: Hòstia puta. Clar, imagina't que més li tocava cuinar peix cru. Que això et dona molta cosa de ressaca, no?
1: Horrible, va ser horrible. No li recomano a ningú.
0: Digues a quin restaurant treballes per no anar-hi, saps? Ho sento.
1: No. Això no ho puc dir, home.
2: Que no, si tothom fa promo. Ara ho dius, cabrón.
1: No ho diré pas.
0: Bueno, Arcade, si t'haguéssim de recordar amb una cançó, a part d'Arcades, amb quina t'hauríem de recordar?
1: A veure, escolta, és una cançó que escoltàveu de jove molt, que és de l'Abraham Mateo, de Sexy Señorita.
2: Oh! Sí, la mítica, Watch It Con Baby, no?
1: Hòstia, posa-me-la, sisplau.
0: Aquesta. Per tant, al senyor Arcada, si l'haguessin de recordar, hauríem de recordar-lo amb aquesta.
2: Cançó que també dona moltes arcades.
1: Aquesta, nai.
0: A veure, és un temazo, eh?
2: És un himne, no?
1: És un temazo. Sexy señorita. Sona!
0: I a sobre molt estiuenca, eh?
2: Sí, ja convida a fira, no?
0: L'Arcade ja està putant.
2: A veure, és que l'has insultat tota l'estona, normal.
0: No l'he insultat?
2: S'ha molestat.
0: Dame d'això.
4: 93-545-68-68.
0: T'imagines fer-te un beso amb l'Arcade després de putar?
2: Hòstia, deu saber a sardina, no? Fumada. Perquè anava fumat.
0: Hola, com et dius?
2: L'Espatec.
5: Soy Rafael, te llamo desde aquí, desde Barcelona.
0: El Rafa.
2: Molt bé, sí. Rafael.
0: ¿Y quina cançó t'hem de recordar tu, Rafa?
5: Pues mira, quería escuchar una canción que me gusta mucho, que creo que es de 2015 o cosa así, y se llama Macosa.
2: Macosa, ¿es italiana?
5: No sé si italiana o brasileña.
2: Ah.
5: Tiene una pinta así. Canta un hombre así con voz fuerte y unas chicas.
2: I unes xiques.
0: És això?
5: Sí. Xiques que hacen el coro, ¿sabes?
2: Però és esto no?
0: És això, Rafa?
2: Macosa.
5: Sí, macosa.
2: ¿Quién te acosa?
0: ¿Y aquesta cançó com l'has descobert, tío?
5: No sé, ya te digo, la escuchaba en el 2015 y se me ha quedado en la mente.
0: Ah, sí! Això ja sé què és, jo. Vale.
2: Oye, pero me recuerda, mamá se, mamá está, mamá cosa.
0: Ah, sí. No? Bueno, de fet, més o menys.
2: Sí, no?
0: Molt bé. Per tant, si demà et mors, Rafa, t'hauríem de recordar amb aquesta cançó.
5: Ok, muy bien.
0: No, és una pregunta. És una pregunta, Rafa.
2: Rafael.
5: ¿Qué me recuerda?
2: No, pues... Rafael, estás más sordo que yo. A ver, Rafael, si mañana fuera tu entierro, ¿pondríamos esta canción?
5: No me importa, si ja me voy para otro mundo, que más me da que ponga gent aquí otra cosa.
0: Però la gent, els teus amics, la teva família, t'hauria de recordar amb aquesta cançó?
5: Sí, jo crec que sí.
0: Doncs ja està, doncs deixem-ho així. Vale, molt bé. Molt bé, Rafa, gràcies, guapo.
2: Vinga, xaval.
5: A vosotros, que ara tengo buena música.
0: Gràcies, Rafa.
2: Sí, la producimos.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Flash FM. Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
3: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
2: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
3: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: cançó 100% estiuenca. Aquesta de Marc Ous, això que es diu Coco.
1: Coco, me gusta más su hermana, la Coca.
0: Per favor.
1: Está muy bien.
0: Però córtate un poco.
1: Perdó, perdó, córtate un coco.
0: Vale, va, que avui preguntem. Atenció amb la pregunta d'avui. Si demà t'haguessis de morir o te passés alguna cosa i haguessis, se t'acabés la teva vida, Déu vulgui que no, o qui, no?
1: No, no, esperem que no.
0: Amb quina cançó t'hauríem de recordar, vale? Quina seria la teva cançó de la teva vida?
1: Sí, la cançó més representativa de la teva existència, que la gent que del teu entorn, família, amics, els hi preguntessin, oi, quina era la seva cançó i diguessin, doncs, aquesta.
0: Doncs vinga, va, el telèfon el tens disponible ara mateix.
2: 93 545 68 68.
0: Atenció, perquè començat el programa, un oient ens ha dit, l'Arcai, ens ha dit que sexy senyorita de l'Abraham Mateo.
1: Bueno, sí, mira, bastant bèstia, no?
0: Cadascú.
1: Collons.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
1: Per favor.
3: Jo me dic Eric del Mas.
0: Eric del Mar.
1: A mi me gusta más el de la montaña, però bueno, no passa res.
3: No, no, del Mas, jefe.
0: Ah, Eric del Mas.
1: Ah, del Mas, sí, sí, sí. De la casa.
0: Sí. Molt bé. Eric del Mas, és d'on ens truques, Eric del Mas?
1: Des del Mas.
3: Des de Tortosa.
0: Tortosa, molt bé.
3: Sí.
0: Amb quina cançó t'haurien de recordar, tu, Eric del Mas?
3: Uf, pues en alguna de Tini o Aitana, perquè li agrada molt a la meva parella Abril, a ma germana també. Claro que me recordarien prou bé.
1: Ah, o sigui, tu ets molt fan de la Tini.
3: Bueno, jo i la meva parella, que anem a Barcelona al concert.
0: Sí, però Eric del Mas, és una cançó que t'han de recordar a tu, no a la teva parella, sí, saps?
3: No, a mi me recordarien el pom, en Tini.
0: Vale. Qualsevol de la Tini, doncs.
3: Corazón. I un besito, sisplau, per a l'Abril i per a la Sara, que les estimo molt, eh?
0: Carai, tu.
1: Bueno, mare meva, quanta informació, era una trucada, eh?
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Eric del Mas, doncs que vagi molt bé el concert de la Tini.
1: Doncs ja posarem aquest tema al teu funeral, el de Dos Amantes, vale?
3: Heu de vindre a ballar.
1: Perfecte.
0: O sigui, el teu funeral vols que la gent vagi a parrejar, Eric del Mas.
3: Sí, com és el que faig jo sempre.
1: Els funerals, fas això?
3: No, bueno, depèn. Ah. Del meu amic Roger Curto, sí.
0: Ai, ai, el teu amic, el seu funeral, sí. vas parrejar.
3: Sí, bastant. Son germà i tota la família.
1: I veu parrejar, però com? Va ser una cerimònia religiosa o on va ser això?
3: Bueno, anàvem en fila i anàvem parrejant a cadascú.
1: Amb el sacerdot allà al costat, o...?
3: Sí, ell mos tirava aigua.
1: Ah.
0: Ell tirava l'aigua i vosaltres parrejàveu.
1: Potser era vodka, sí. Saps o no? Això que fa amb la campaneta aquella que va tirant lo del tin-tin.
0: I mentrestant l'ataúd anava entrant a lo que seria el nínxol.
3: Sí, clar. Exacte.
1: Ah. Potser l'ataúd portava un altaveu allà incorporat. No, per favor, quanta blasfèmia en una mateixa trucada, Déu meu. Per l'amor de Dios.
3: Li van ficar una del Morat que li agraden molt a ell.
0: Vas posar una cançó del Morat al funeral del teu amic.
1: Clar, potser no encaixa gaire, però bueno.
0: Ja.
1: El meu senyor.
3: Bueno, però a ell li anava bé.
0: Però als seus pares els hi va semblar bé que el funeral del seu fill sonés al Morat?
3: Sí, home.
0: Què vau posar, Pelele?
3: No, la de Sigue.
0: La de Sigue.
1: Sigue. Bueno, poc va poder seguir. Però bueno...
0: No, la veritat
1: clar, clar, vull dir que... Saps el que vull dir, Héctor del Mas? No, clar, perquè m'ho poses difícil, Héctor.
0: Clar, vas posar Sigue, Morat i Benny Júnior a sobre.
1: Bon combo.
0: Aquesta.
3: És un temàtic.
0: I mentre que el teu amic l'estàveu enterrant, el cel
1: sí. Sí?
3: Sí.
1: El sacerdot tirava aigua.
0: Anàveu parrejant aquesta cançó.
3: Sí, mos vam inventar una coreografia entre tots.
0: Ah, sí? Carai.
1: A veure, he de dir que molt, molt de contrast en un esdeveniment, però prou bé, no? Però també és divertit. Segur que ningú s'oblida d'això. Vaya quadre.
3: No, pues sí.
0: Bueno, molt bé.
3: Bueno, pues...
0: O sigui, una trucada trista i a la vegada alegre, no sé com dir-ho.
1: Sí,
3: també espera que l'Abril sàpiga que l'estimo molt, que la veig així un poc ratllada avui.
0: Què li has fet?
1: A l'Abril?
3: Sí, no ho sé, quan no fa siesta s'enfada sempre.
0: Ah.
3: Si us està escoltant, li podeu dir alguna cosa, sisplau.
0: Hola, Abril.
1: Abril, fes la siesta, jo què sé. No et ratllis, bro, relaxa't.
0: Bueno, guapo, que vagi bé. Vinga.
1: Vinga, xaval.
0: Adéu.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Amb quina cançó definiria la teva vida?
1: Aquest home ha dit, en general, Tini. Bueno, bastant recent, no? Com per
0: home, sí,
1: marqui
0: no?
1: Tota la teva vida. No sé, és curiós.
0: Hola, bona tarda. Hola.
1: Ei, tio.
0: No? Bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Hola.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Leo.
0: Leo.
1: Leo.
0: Des d'on truques, Leo?
4: Des de Banyoles.
0: Des de Banyoles.
1: Banyoles, el lloc amb menys cobertura, no, Leo? Perquè, mare de Déu.
0: Leo, tio, amb quina cançó et definiries tu al llarg de la teva vida?
1: Leo?
0: Bueno, sap greu, Leo.
1: Està tan trist i tan emocionat que no pot ni pronunciar la cançó, saps?
0: T'haurem de penjar, Leo.
1: Pobre home. Adéu, Leo. Us Leo. Bueno.
0: Pues va, de seguida més trucades al 935456868.
2: Vols fotre a parir el teu ex? 935456868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Jo vaig cap a Barcelona, vaig a un club liberal ara mateix.
2: Què espera, dius? Espera, què?
3: Què és swinger?
2: Per favor.
1: Bueno, anem tres amigues solteres.
3: Tres amigues solteres, aneu a follar-vos qui hi hagi.
1: Pues una parella, dos, el que sigui.
2: A veure, una cosa, el cotxe acaba en cinc, perquè el Miquel i jo ens animem, eh, ties?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Miami.
1: Una noche Medellín, Cris MJ.
2: Y te pago el gym.
1: ¿Ah, sí?
0: Por favor.
1: Paga, paga, que cada día está más caro el gym.
2: Por favor, yo estoy a puta.
1: Quina cançó és la cançó de la teva vida?
3: 93 545 68 68.
1: Va, truca'ns ara al 935456868.
2: Vamos, vamos, vamos.
1: Hola, bona tarda.
4: Bona.
1: Hola, com et dius?
5: Per favor.
1: Hola.
2: Ei,
1: bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Hola, com et dius?
5: La senyora.
6: Em dic Sara.
1: Sara,
6: que estava aquí. Estàvem aquí en abril, que soc la germana de l'Eric, del funeral.
2: Ah, l'Eric del Mas, no? El que ha trucat abans dient que van ballar a Morat a l'enterrament del seu col·lega, vale.
6: Estep, que estàvem a la piscina l'abril i jo, i pues, mos ha fet molta gràcia i volíem comentar la jugada.
1: Ah, ho heu escoltat de manera casual, o sigui, no ho sabíeu que trucaria l'Eric del Mas.
6: No, no ho sabíem.
1: Vale, vale.
2: Vale.
1: I tu vas anar al funeral aquest?
6: No.
1: Ah, vale.
2: I l'abril tampoc?
6: No, l'abril tampoc. No.
2: Ah, i sabíeu d'aquesta història? Us sonava? És a dir, és una cosa real?
6: Sí, suposo, perquè mon germà en lo bosquet,
1: pues claro. Vale,
6: vale. Qualsevol bueno, cosa pot ser probable.
1: Molt bé. A veure, Sara, quina seria la cançó de la teva vida? Amb quina t'hauríem de recordar, tu?
6: Jo crec que la de Saturno, crec que era de Pablo Alborán.
2: Saturno de Pablo Alborán. Mira, no sé ben bé com sona, però clar, m'imagino que serà una mica més emocional, no?, que les altres.
6: Sí, sí.
1: A veure com sona, a veure. Comença així, no?
2: Molt místic, no?
6: Sí.
2: Va, jo ploraria.
1: A veure, canta la Sara.
2: Encadena 100 tus éxitos.
6: No, vaya vergonya.
2: Va, Sara, hòstia, si és la teva cançó, com vols que et faci vergonya, cabrona? Vuelven al lugar.
7: Los hijos que nunca tenimos.
2: És maca, ja la conec, sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: Per tant, Sara, t'haurem de recordar amb aquesta cançó el dia que no estiguis entre nosaltres.
6: Exacte.
2: Bueno, això em pega més a una església, no?
1: Home,
2: pot ser
1: sí,
2: una
1: no?
2: Cerimònia d'on sí. Sigui, eh? Si és església o no, però té més cabuda.
1: Molt bé. Moltes gràcies, Sara, un petó, que vagi bé.
2: Vinga, Sara, adéu.
6: Adéu.
1: Adéu.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: És el que preguntem avui. Quina és la cançó que us defineix al llarg de la vostra vida?
2: Exacte, la cançó més representativa de la vostra existència.
1: Bona tarda.
8: Hola.
1: Hola,
8: bona tarda.
2: Hola.
8: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Per favor.
8: Francis.
1: La Francis.
2: Francis.
8: Sí, estava escoltant la ràdio i escoltava la noia d'abans.
1: Sí, baixa el volum de la ràdio, Francis, que estàs molt sorda, reina petita.
2: És que jo...
8: Vale.
1: A veure, Francis, quina és la teva cançó de la teva vida?
8: Pues la veritat és que tinc unes quantes, però com que tu vas dir que era per un funeral...
2: Bueno, a veure, no ha de ser pel funeral, clar, eh? O sigui, no us ho preneu al peu de la lletra.
1: En general.
8: Ah, d'acord. Bueno, te dic la que tinc en lista, perquè la veritat que m'agrada molt la música, no? M'acompanya molt.
1: Vale.
8: Escolta, primer aquesta que diu, que no sé de qui exactament és, que diu no soc d'aquí ni soc d'allà, no tengo edad ni por venir, això.
2: No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad de por venir, a veure.
8: Sí, a veure, sí.
1: Qui la canta?
2: És home o dona? Bueno,
8: què era això, un rotllo de guitarra?
2: És de
8: no sé
2: Facundo,
8: si era jo,
2: Facundo Cabral.
1: Ah, sí, aquí l'he trobat.
2: Facundo Cabral.
1: Aquesta.
8: Vale, però... Veure,
2: espera, però calla, a veure com sona. Un moment, senyora.
1: És això? Sí.
8: Así, no soy de aquí.
9: Limpio mi vagón de carga.
1: Això?
9: Duermo una semana larga.
8: Bueno, no és aquesta.
1: Ah.
8: Bueno, pues... igual, oblieu. I n'hi ha una altra que m'interessa més, eh?
1: Ai,
8: senyora. Sí, no, perquè... Home, hi ha una que és per sempre. Lo que passa és que, clar, si estàs molt trist, jo
1: va,
8: crec
1: Francis,
8: que...
1: Va, Francis, reina, dona-li canya, per ser petita.
2: Francis, va.
8: Canya. Carnaval de Celia Cruz, azúcar!
2: Ah, Carnaval de Celia Cruz.
1: Aquesta ja és més mítica, no?
2: Sí.
8: Que sigui mítica, és molt tard.
1: Aquesta seria la cançó que et definiria tu tota la teva vida.
2: Aquesta és boníssima, eh?
1: Molt bé, Francis, gràcies, guapa, que vagi bé.
2: Adéu, Francinatra.
1: Adéu, guapa. Vaya liada que ens ha fet la Francis, per favor.
2: No para, eh? No para.
1: Oh.
2: Però bon tema.
1: No fa falta que siguin cançons per un funeral, eh?
2: Sí, exacte. Ho hem posat abans d'exemple, però que no cal que sigui per un enterro, cabrons.
1: Que si algú vol dir-ho, que vol que soni el seu funeral, ho podeu dir, només faltaria.
2: Afegiu això.
3: 93 545 68 68.
1: Hola, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Hola, qui ens truca?
10: Abans no hi ha hagut sort.
1: Hola, com et dius?
10: Què tal? Em dic Jordi.
1: Jordi, què dius de la sort?
2: Ah, perquè s'hauria tallat la trucada,
1: no?
2: Potser.
1: Ah,
2: no?
1: Vale.
2: Sí.
1: Bueno, i ara
2: també. Ara també, sí.
1: Jordi!
2: No hi ha sort.
1: Hòstia, Jordi, tio.
2: Sembla el RAC, la ràdio.
1: Bueno, pues a tomar pel... Hola!
0: Hola.
1: Hola, com et dius?
0: Mira, Angie, de Premià de Mar.
1: Molt bé, Angie. Quina cançó?
0: Buah, vàries. Per ma mare seria la de Tierra Extraña, de la Concha Piquero.
1: La teva, la teva, la teva, la teva mare no. Ets tu la que has trucat, carinyo. No, ets tu la que
0: la meva mare va morir, i llavors per mi és molt especial aquesta cançó.
1: Quina deies?
0: I llavors el meu home també va morir.
2: Dios, però Angie, a veure, qui més va morir, perdó?
0: El meu home.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, i al funeral li van posar una de reggaeton per l'entrada de l'ataúd i després li van posar... Sí, sí, sí.
1: Quina cançó?
0: Després li van posar Héroes del Silencio, la carta, que és meva.
1: I quina cançó de reggaeton li vau posar al funeral del teu marit?
0: Li vam posar el Té de Campana.
1: Té de Campana?
2: Una polla com una olla.
0: Li vam posar el Té de Campana mentre entrava el taüt, sí.
1: No me jodas.
2: Però qui era el teu marit, narco? O què, Déu meu senyor?
5: Amb una recoleta de xapa en el 15 que va morir. Sí,
1: però això ho vas escollir tu?
0: No sé com... Això ho va escollir la meva filla, que és la que ha parlat ara.
2: Però va ser una cerimònia religiosa i vau posar això o no?
0: No, era... ni de conya. Ah, ni vale. De conya. Era agnòstico total, ateo total.
2: Ah, vale, ateo total. Vale, vale.
1: I la teva filla va dir que en el funeral del seu pare havia de sonar Té de Campana.
0: Exacte. Molt sí, bé. Sí, aquesta era l'entrada. I després, per mi, perquè nosaltres teníem aquesta cançó de nosaltres en plan romàntic, lo de Héroes del Silencio, la carta.
2: Héroes la carta.
0: Sí,
2: Héroes del Silencio, que canta com així, sí, no?
1: Vale. Una cançó que diu La Carta.
0: Ah,
1: molt bé. Perfecte. Molt bé. Aquesta, bàsicament.
2: Molt bona.
1: Primer, què va sonar al funeral del teu marit? Té de Campana o Héroes del Silencio?
0: No, les dues. Una per l'entrada de l'ataúd i després l'altra quan ja era el comiat.
2: Va fer un mashup.
1: Vale, el comiat suposo que era Héroes del Silencio, no?
0: Exacte. Vale, exacte, sí.
2: Potser millor. Hòstia, però és que no m'estic imaginant el moment de l'entrada amb Té de Campana.
1: Clar.
2: Vaya drama.
0: Clar, i a més van flipar, imagina't que estava la seva ex també en el sofí i va flipar molt.
1: Ah, sí? On estava la ex?
0: Sí.
2: I va parrejar?
0: I era en plan... No, t'ho juro, i el seu fill, el que tenia amb ella, era en plan, no és real, que heu posat això, doncs sí.
1: Clar, t'ho imagina't que estàs en un funeral, vale, tothom està trist, i de cop i volta, quan entra l'ataúd, comença a sonar això.
5: Amb una recoleta de xapa en el 15, que vam
2: la cabra. Clar, jo em descollono, eh? O sigui,
1: home, a veure, a mi faria molta gràcia.
2: Home, jo perdoneu.
0: És que era la idea, perquè ell era així, vull dir, ell no volia, mira, de fet el que va decidir ell és que totes les persones que vinguessin allà, fessin a la planta de dalt del tanatori de Sancho de Ávila, sí. I que, bueno, esborrachessin tots amb birra.
1: Tothom amb birra, al funeral, vinga. Home,
2: doncs mira, molt bé, jo també et faré el mateix, va, com una palmi.
1: Molt bé, Angie, un petó, gràcies, guapa, que vagi bé.
0: Un petó,
1: Angie. Adéu, que vagi bé. A Flash FM, busquem provadors per les festes. Brava, podries guanyar 1.000 pavos per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros.
2: Per favor, vaya ganga, danga, danga.
1: Entra ara a infojobs.net, a la pàgina web, dona't d'alta i busca Flash Espai FM i...
2: creu els dits.
1: A veure, si ets el seleccionat i t'emportaràs 1.000 euros per venir a una de les festes. Brava, infojobs, la teva feina, la teva primera feina, sí. És aquí.
2: A Flash.
3: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Com es diu aquesta cançó?
1: El pene.
0: Ah, sí?
2: El pene, sí,
0: ah,
2: sí, de tota la vida, home.
0: Per favor.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Avui estem preguntant a l'audiència si haguéssim de recordar-vos amb una cançó, quina cançó seria?
2: Vinga, va. Déu-n'hi-do, les històries que tenim, eh?
0: Sí, sí.
2: Quina puta.
0: Si vols participar, ja saps què has de fer.
3: 93 545 68 68.
0: Ara anem cap al telèfon. Abans, però, recordem que si voleu també demanar una broma telefònica, ho podeu fer a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Sí, en altres paraules, estem una mica secs de bromes, així que, va, a part de trucar-nos, podeu enviar un WhatsApp al 699 69 69 69 i demanar-nos una broma molt ben parida.
0: Doncs va, vinga, envia'ns un WhatsApp i demana'ns una broma telefònica.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: Hola, qui ens truca?
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola, com et dius?
2: Per favor.
4: Pedro.
0: Pedro.
2: Pedro, Pedro, Pedro.
0: Des d'on ens truques, Pedro?
4: Era fàcil, eh?
2: Sí, sí.
0: Des d'on ens truques, Pedro?
4: ¿Qué tal? Pues mira, te llamo desde Ripollet, que estoy llegando, bajando de Andorra, muy cansado.
0: De Ripo.
2: Del Ripollito.
4: De Ripo. De Ripollet.
0: Molt bé, Pedro. A veure, amb quina cançó t'haurien de recordar, tu?
4: Mira, yo te voy a decir una cosa. Voy conduciendo, entonces mi hija me está diciendo todo el rato, papá, esta, tal, tal, y me la canta y yo no sé cuál es. Entonces, os
2: sí,
4: pongo
2: pero,
4: a prueba a ver si la,
2: pero
4: ella te la canta.
2: Pedro, Pedro, abans que segueixis, una cosa, Pedro, abans que segueixis. La pregunta no és la cançó que voleu escoltar, és la cançó que més us representa. És a dir, tu, amb els teus anys d'existència, que són uns 30 i pico, 40, ¿cuál es la canción que más te representa?
4: Ya, pero es que le representa a mi hija. O sea, mi hija cuando la escucha es su canción.
0: Ah, vale, estem parlant de la teva filla, no de la teva cançó.
2: I per què no es posa la filla? Encara pot trucar-nos, no són les 9.
0: Passa la filla. Com es diu?
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Noa.
0: La Noa.
2: Hola, Noa.
0: I Noa, quina seria la cançó de la teva vida, de la teva curta vida?
5: La de yo te toco, toco, toque, tú me das.
2: Ah, yo te toco, toco, toque, Dios bendiga al ingeniero. ¿Aquesta?
5: Sí.
2: ¿Pero cómo te representa esta, por favor, Noa? Si tiene 36 meses la canción, hombre.
5: Me hace feliz.
0: Te hace feliz la cançó.
2: Aquí m'ha guanyat la Noa, sí.
0: O sigui, la Noa l'haurem de recordar tota la vida amb aquesta cançó. Molt bé, Noa, doncs ja està. Si l'hem de recordar amb aquesta, la recordarem sempre. I
2: bueno, doncs això, per, això farem. Que sí.
0: Això.
5: Moltes gràcies.
0: A tu, petita. Adéu, guapa!
5: Adéu.
0: Que bona, Noa. Hola, bona tarda.
6: Hola,
0: com et dius tu?
6: Mike, de Roquetes.
0: El Mike.
2: Mike Wazowski.
0: Mike, amb quina cançó t'haurem de recordar, tu, a veure?
6: Doncs pues bueno, com a bon disjoc de les Terres de l'Ebre que soc, i de Roquetes, doncs pues claro, no falta el típic tema de Roquetes vinc, de Roquetes baixo, però no l'original.
2: Mare meva.
6: La versió que vaig fer jo, de DJ Mike 2.1, si la trobeu i la fiqueu, seria allà.
2: Però una cosa, a veure, DJ Mike, vull dir, aquesta cançó no és que et representi, és que l'has fet tu. Això no s'hi val. És com si Michael Jackson digués que Thriller és la cançó que el representa.
0: Clar, tio.
6: No, és una versió de l'original. I és una cançó típica d'aquí de les Terres de l'Ebre que tothom coneix.
0: És això?
2: De croquetes.
6: Sí, però és la versió original.
0: Vale, però... El dia que no hi siguis en aquest món, posaran aquesta cançó i et recordaran a tu?
6: I tant.
0: Ah, sí?
6: Perquè, no, busca la versió de DJ Mike 2.
0: No, no la tenim, perquè no la tenim, saps?
2: No apareix.
0: Em sap molt de greu, DJ Mike.
2: No apareix al sistema.
6: Vale, pues que si la trobesses, pues veries que me representa
0: molt bé,
6: com a bon roquetero.
0: Però no s'hi val perquè l'has fet tu, saps?
2: Sí.
0: Vull dir, és que no s'hi val.
2: Això és bastant, és bastant trampa, eh?
0: És com si el David Bisbal diu a mi, clar, jo voleria. No. Bueno, cabrón, saps?
2: No s'hi val.
0: Que no és comparar-te amb el David Bisbal, però bueno.
2: Que és que tu ets molt millor, Mike.
0: Sí, exacte. No me saltaria. Adéu, Mike, que vagi bé.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68. Però jo
0: amo. Vinga, va, que estem buscant cançons dels nostres oients.
2: A veure, si sou productors o cantants, no digueu la vostra puta cançó, coño. Digueu-nos una de veritat de... Bueno, de veritat, vull dir que no sigui vostra.
0: Clar, tio. I de seguida també farem un joc molt guai, que us agradarà molt.
2: Hòstia, hem preparat un joc guapíssim, eh? Podeu jugar també des del cotxe, vale? Però en aquest cas el participant serà el Miquel del concurs.
0: Bueno.
2: Serà molt divertit.
0: Si vols participar, ara mateix sense el telèfon lliure.
3: 93 545 68 68.
0: Si haguéssim de recordar-vos amb una cançó, amb quina seria? Estava molant perquè hi ha molta varietat de cançons i de diferents estils, eh?
2: Sí, després farem un recopilatori, farem el disco verano Flash Urban, ja veuràs.
0: Sí. El disco disco de muerte. I si voleu venir a la barbacoa Flash Urban, tenim el WhatsApp obert perquè vulguis participar a la nostra barbacoa.
2: Exacte, de moment hi ha el grup 74 persones.
0: Molt bé.
2: Això serà una passada. Evidentment, algú no podrà anar, suposo, i tal, però bueno, si voleu assistir al 699-69-69-69, ens dieu que voleu anar i us posarem al grup, vale?
0: Vinga. Hola, qui es truca? Hola.
2: Hello.
0: No.
2: No, por favor.
0: Van penjar.
2: Està succeint.
0: Van penjar. Per què ens penja?
2: No, hijos de puta.
0: Hola, bona tarda.
1: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ainara.
0: Ainara. Des d'on has trucat?
1: Des de Mollet.
0: Molt bé, Ainara. A veure, quina seria la cançó de la teva vida?
1: La de Un paseo de Estopa.
0: Oh.
2: Llavors, Un paseo. Aquesta està guapa,
1: eh? Les cervezas,
2: Molt bona cançó,
1: Super això. És boníssima.
0: No, sí, sí. La veritat és que és un temazo i... Per què és tan important per tu aquesta cançó?
1: Perquè a mi Estopa m'encanta i em recorda molt al poble i a la gent d'allà que ens juntem només a l'estiu.
2: Mm. Sí, he de dir que és una cançó que aquí també m'encaixa en un funeral. Saps? Sí, amb una cerimònia sí, sí. de comiat m'encaixa perquè és com, hòstia, le representava tanto a este tío.
0: Clar.
2: Canta-la!

0: No, clar.
1: És que si li posen a la Inara el dia del seu enterro aquesta cançó, ressuscita cantant, saps?
2: Sí, sí. Clar. Saps que a mi em faria plorar més això també que una cançó maca.
1: Ah, sí?
2: Perquè és com, hòstia, sí, que grandes
1: perquè
2: momentos.
1: Perquè parla de cervesa, parla de moments, de viure...
2: No, és veritat. Sobretot de la cervesa, tens raó.
1: Però és veritat, parla d'amistat, de moments...
2: Sí, guai, com que juga això, és més personal, saps?
1: De moment, Ainara, la teva cançó és la meva preferida que ha sortit aquesta tarda.
2: Sí, estic d'acord, molt bé.
1: ¡Vamos, Ainara!
3: ¡Vamos!
2: Ara fa la pausa.
1: Vamos, que ara fa la pausa. Gràcies, guapa, que vagi bé.
2: Vinga, Ainara, adeu.
3: Igualment,
1: adeu. Adeu, que vagi bé.
4: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM. Camis...

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Has recuperat els millors moments del Flash Urban a la carta de flashfm.cat?
2: Doncs nosaltres ho fem cada dia, realment.
1: Ah, sí?
2: Sí, clar, ah, home, sí.
1: Ara són les 9.
2: Per favor, què vol dir això?
1: I els nens han d'anar a dormir.
2: Adiós.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Adeu.
3: El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir. Tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit.
1: Ah, no?
3: Saben que t'estàs amagant.
1: Ah, sí?
3: Agafa el peluix i vés a fer nonon.
4: És hora de dormir.
1: Bueno, nens, si voleu aneu a dormir i si voleu no hi aneu, però no truqueu al Flash Urban a partir d'ara, sisplau.
2: He de dir que avui ha estat un programa que ha trucat poc nen, o almenys quan ha trucat estava amb la seva...

0: de telèfon?
1: 93-545-6868.
0: Hola, qui ens truca?
2: Hola, bonis.
0: Ah, vaja.
3: Mare de Déu, no has escoltat que no poden trucar nens ni nenes?
2: És es que jo vaig a dormitar.
3: Bueno, ja, però quants anys tens, tu?
2: 12.
0: 12, clar.
3: Doncs aprendre pel cul, nen.
0: Em sap greu, guapa, perquè és que, si no, després tenim problemes legals, saps?
3: Clar.
2: Mons pares me deixen.
0: No, ja, sí. I el pues CAC no.
3: Ja, nosaltres no et deixem. Digue'ls als teus pares que truquin ells, vale? Tu no pots.
0: Ah. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: David.
0: El David.
3: Què passa, David?
0: Des d'on es truques, David?
4: Des de Sabadell.
0: Molt bé.
3: Super.
4: Sí, sí.
0: ¿Y quién sería la teva cançó de la teva vida?
4: La meva cançó de la meva vida seria la de Salir de Extremoduro.
3: Salir de Extremoduro. Hòstia, acaba de morir fa poc, no el cantant?
0: Ah, sí?
4: Sí, el Robe fa poc.
3: Robe Iniesta.
4: Salir, beber... Sabeu quin és?
3: L'estem posant per tu.
0: L'està cantant. Clar, ara estaria bé que la cantessis, vale?
4: Sí.
0: Vinga, va.
4: Beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama.
3: Sí, clar, és Extremoduro. Es va molt duro.
4: Aquest és l'estribillo.
0: No sé, ja. Molt bé, per tant, seria la cançó al qual defineix la teva vida.
4: No, però m'agrada molt sortir a festa, però zero drogues per això, eh?
3: Ah, sí? Doncs pues acabes de dir que meterme mil rayas, o sigui, no sé què pensar.
4: No, però no. Som gent sana.
0: Molt bé, David.
3: Adéu, salut.
4: Vinga, guapos.
0: Adéu, guapo, que vagi bé.
1: Truca'ns ara. 93-545-6868.
0: Varietat de cançons que tenim avui, eh?
3: Molt bé, no comptava, eh? Amb Extremoduro. Al final hem colat aquí al Robe Iniesta. En Pau, descansi.
0: Cuidao. Hola, bona nit.
5: Bones.
0: Hola, qui ens truca?
3: Ei, tio.
5: Jo, José Luis.
0: José Luis.
3: Rodríguez Zapatero, a la cárcel.
0: José Luis, quina seria la teva cançó de la teva vida? A veure.
5: A veure, no sé si l'han demanat ja o l'han dit ja, perquè és molt coneguda.
3: Cuenta.
5: El ataque de las chicas cocodrilo de Hombres G.
0: Què?
3: A veure, digues un altre cop.
5: El ataque de las chicas cocodrilo de Hombres G.
3: Home, t'he de dir que, a veure, Hombres G sí, que la gent el recorda, però que sigui de les més famoses...
5: No te l'han demanat.
0: Aquesta justament... Sí, aquesta cançó, si demà et morissis, Déu no vulgui, t'agradaria que et recordessin amb aquesta cançó.
5: Sí, segur.
3: Ah, sí que la... Hòstia, sí, ja sé quina és.
0: A mi no m'està sonant encara, eh?
3: Ara, quan comenci. A veure.
5: Aquesta és dels pros.
0: Ah, vale, sí.
3: Molt bé.
0: Vinga, José Luis Rodríguez Zapatero, canta-la, José Luis.
3: Claro, antes de ir a la cárcel.
5: No, home, no. Mira, tu vols malament. Bueno, conté una edat ja, llavors, clar, aquesta és la del record.
0: Tu quants anys tens?
5: Pues quan, 55.
0: 55?
3: En 55? Sembles un xaval per telèfon, eh?
0: Pues sí, la veritat.
5: Xavalí.
3: Després el veus i no pot ni caminar, el pobre home. Te crees que no
0: t'he visto, has sido tú. Poc es parla d'Hombres G, temazos que tenen, eh?
3: Hombres G, hòstia, la de Venècia és la polla, eh?
0: Ah, sí.
3: Venècia mola molt.
0: Gràcies, José Luis, que vagi bé, tio.
3: Vinga, xaval.
5: Adéu.
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: olvidarnos de todo, així es diu aquesta cançó del Cano i de Justin Quiles.
1: Sí, olvidarnos de todo, el que tu no oblidaràs és el joc, el que jugarem ara, Miquel.
0: Anem a jugar un joc, a vosaltres, si voleu, també podeu jugar des de casa, si voleu, podeu fer-ho a través del WhatsApp, a través del 699-69-69-69, i així m'ajudeu una mica, vale?
1: Vinga, a veure, bàsicament, avui la pregunta és això, no? Us preguntem als oients que quina cançó és la que més us representa. Doncs bé, jo he preparat una llista amb unes quantes cançons, les quals doncs, aniré dient al Miquel que les punxi aquí en directe, i el Miquel i vosaltres des de casa haureu d'endevinar a quin famós pertany aquesta cançó.
0: Vale.
1: Vale, us avanço que són famosos tots, molt coneguts a Espanya. Vale? La majoria són aquí espanyols, o sigui que serà
0: perfecte.
1: Fàcil, jo crec. Vale?
0: Molt bé, perfecte. A veure, vale. Podeu jugar des del WhatsApp, si voleu. Eh?
1: Exacte.
0: A veure, va, el WhatsApp, que per cert és aquest.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Va, primer.
1: Vinga, nivell 1. Has de posar la cançó de I què fue. Es diu així, no?
0: I què fue.
1: I
0: vale.
1: Què fue, sí. A vale. Veure, l'escoltem de fons.
0: A quin famós racionalaríeu aquesta cançó?
1: Exacte. Tan-tan-tan-tan-tan.
0: Vinga.
3: Bambú.
1: A veure, aquesta és un nivell molt fàcil, jo
0: sí,
1: crec, no?
0: O sigui, jo crec que sí.
1: No sé. Va, des de casa aneu enviant ràpid, a veure qui penseu a què pertany aquesta cançó, i d'aquí uns segons... mira, un m'ha posat Chimbala. Vaya,
0: no és el Chimbala.
1: Vaya pinxada, no és el Chimbala.
0: No és que sigui el cantant, que tampoc és, que és Don Miguelo. És un famós espanyol que, escoltant aquesta cançó, el relacionaríeu amb algú.
1: Mira, dos oients ho han endevinat,
0: Ah, sí?
1: Cuidao, dos oients ho han endevinat, sí.
0: Vale, jo crec...
1: A veure, Miquel, qui és?
0: És... Lamine Yamal.
1: Bravo! Bé. Bueno, m'agrada perquè hem entès la dinàmica, eh? No és que heu d'endevinar de qui és la cançó, sinó a qui relacioneu amb aquesta cançó, vale?
0: Va, segon nivell, va.
1: Segon nivell, la cançó és de Miguel Bosé, Amante Bandido, vale?
0: Vale, posem Amante Bandido de Miguel Bosé, sí. Que és un temazo.
1: Posa-la per així que és més representativa, si no...
0: Vale, quin artista, quin famós espanyol relacionaríeu amb aquesta cançó? Vinga, WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Escolteu aquesta cançó.
3: Eres tu amante bandido.
0: I us va pensar en un famós, vale?
3: Bandido.
1: Uf, hi ha un, bro.
0: Que l'ha encertat.
1: Està molt a prop d'encertar,
0: sí?
1: Vale?
0: Vale, 699-69-69-69. Què estan dient,
1: sí,
0: a veure?
1: Mira, aquest ha dit Boris Izaguirre.
0: No!
1: I està molt a prop de ser Boris Izaguirre, però no és Boris Izaguirre, vale?
0: Vale.
1: Hi ha un que m'ha posat Rafael. Rafael no. És un altre cantant.
0: Vale. És que jo tinc al cap, jo que no ho sé, un altre cantant. És un cantant?
1: No és un cantant.
0: Vale, merda.
1: Per això he dit que s'assembla al tema Boris Izaguirre, perquè també treballa a la televisió, vale? Hi ha un que ens posa Piqué, no? Vaya pinxada, no és Piqué.
0: Per tant, és un presentador de tele.
1: Tu has dit que és presentador, jo he dit que surt a televisió, però sí, és presentador també. És un tio que ha tingut molts amantes, que ha sigut molt polèmic també, i també és gay, com Boris Izaguirre.
0: No em ve el cap, de veritat que no.
1: Oh, l'han encertat, bro.
0: Ah, sí? Qui
1: l'han encertat. És el Jorge Javier Vázquez.
0: Oh!
1: A què li pega la cançó? Li pega bastant, no?
0: Jo
1: crec que li pega.
3: Seré tu amante bandido.
0: Molt bé, vinga, va, tercer.
1: Va, següent nivell. Aquesta jo crec que serà fàcil, vale? És la cançó de I Don't Care de Nervo. Vale?
0: I don't care de Nervo.
1: I don't care de Nervo, sí. Vale. I love it, o no sé com es diu, sí, algo així.
0: Icona Pop.
1: Sí, exacte, Icona Pop, perdona, vale. Ja m'he confós.
0: Vale, un famós espanyol que ens fa recordar amb aquesta cançó.
1: Vale.
0: Escoltem aquesta cançó i ens recorda a un famós. Algú ho sap?
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Mira, i dius que és fàcil.
1: Per aquí m'han posat a la dona d'aquest famós. Vale? I és un famós que també ha fet música, no és cantant exclusivament, vale. Però també ha fet música, i aquesta cançó t'ha de venir al cap, aquest famós. Té els cabells llargs.
0: Ah, vale, sí.
1: I té molta ploma.
0: Sí, el...
1: Venga, tú puedes.
0: El de Alaska i Mario, coño, el Mario Vaquerizo.
1: Ara, que ahí tenia la versió
0: m'encanta.
1: Vale, les Nantis rubies, no? Les Nantis rubies eren...
0: Aquesta.
1: És que era igual, la base era igual, no?
0: És la mateixa cançó, bàsicament.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Bravo.
0: Vinga, va, una altra.
1: Va, ara els següents nivells són bastant nazis, vale?
0: Bueno.
1: M'he deixat ajudar el ChatGPT una mica. Va, la cançó és de Julio Iglesias... y es Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿vale? Que es una canción que ahora surt moltíssim a TikToks y a stories, mm-hmm. que la gent posa, ¿qué coño es un açaí? ¿Saps o no?
0: Sí, sí, això sí, típic. Exacte. Vale. Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
1: Sí.
0: Va, WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: De pronto y te empecé a creer. Aquí han dit un que s'assembla molt, però aquí no dit... és. Han dit a Bertín Osborne, però no és.
0: No és ell.
1: Però podria haver estat. Pablo Motos, molt bé, però no és Pablo Motos.
0: Vale,
1: no.
0: És cantant?
1: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol. Per això lo de Bertín Osborne i Pablo Motos.
0: Vale.
1: A veure qui creus, va. És molt jove.
0: És molt jove?
1: Sí.
0: I ara... Vale, sí.
1: Venga.
0: Albito Quiles.
1: Bravo!
4: Bravo!
1: Molt bé, bro. Molt bé, m'encanta aquest concurs. Vale, següent nivell, encara més nazi, vale? És el penúltim. Has de posar Aquel Negrito. Aquel Negrito, que és la cançó de Colacao, vale?
0: És Aquel Negrito.
1: Sí, a veure si surt.
0: Vale.
1: Aquesta, molt bé.
0: Vale.
1: A veure què diuen els oients, vale? Encara no ho diguis tu.
0: Quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Què diu la gent?
1: Hi ha un que m'ha posat Endongo de la que s'avecina. Que
0: no!
1: Era el negret aquell que sortia a la que s'avecina. No és aquest.
0: No.
1: És un altre. No és espanyol.
0: No és espanyol. No és espanyol. Ah, vale, no és espanyol.
1: Però és molt famós a Espanya. Concretament a Madrid.
5: Con la cau. Colacao.
1: Tu pots fer-ho, home, jo crec que tu ho saps. És un tio que hem mencionat molt al programa. És negre, efectivament. I a Madrid.
0: Estic molt perdut ara mateix, eh?
1: Aquí diuen King Africa. No, no és King Africa. I és brasiler.
0: És brasiler?
1: Sí. És brasiler. A Madrid. Al Real Madrid.
0: Ah, el Vinícius.
1: Molt bé! Mira, aquí ho han dit, Vinícius, bé.
0: Molt bé.
1: Va, i l'últim...
0: Ah,
1: vale, l'últim nivell, vale,
0: vale?
1: És la cançó Skyfall, d'Adele, vale?
0: Vale.
1: I només us diré, per qui no ho sàpiga, Skyfall significa caída en picado, caída libre, per dir-ho així, vale?
0: Mm-hmm.
1: És un home molt famós.
0: És espanyol?
1: És espanyol, era.
0: Era. Ah, era, està mort.
1: Sí. I per què creus que he escollit aquesta cançó? Està amb molta polèmica últimament. Va morir fa un any o dos anys, més o menys. Es diu Caiguda Lliure, la cançó.
0: Algú ho sap? Algú ho estaria per WhatsApp? 699-69-69-69.
1: Algú m'ha posat Carrero Blanco? No, no és Carrero Blanco.
0: Va morir fa un any, aquest home.
1: Va morir fa un any. Dios! Un l'ha encertat! Un l'ha encertat!
0: Ah, sí?
1: Sí. Caída Libre. Tenia una empresa de roba.
0: Ah! ¡Al de mango!
1: ¡Al de mango!
0: ¡No! ¡Qué heavy! ¡Dios!
1: Tots els respectes a Isaac Andic, vale? des d'aquí. Vale?
0: El seu fill.
1: Bueno, el seu fill, depèn.
0: El seu fill, bueno, clar.
1: Depèn.
0: Molt bé. Gran joc que hem fet avui, no?
1: Ha estat divertit, no? Ho repetirem aviat, va. Està guapo.
0: Va, que de seguida anem a agafar les vostres trucades per saber quina és la cançó de la vostra vida.
2: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè Infojobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a Infojobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. Infojobs, aquí es comença. Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La que mana.
1: Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin.

0: És el Fercho, al costat de John Summit, junts amb això que es diu Chica 305.
1: Chica, què dices?
0: Les 9 i 28 minuts, avui estem preguntant-vos quina seria la cançó de la vostra vida. Si haguéssim de recordar-vos per una cançó, quina seria aquesta cançó, vale?
1: Déu-n'hi-do, i tenim de tot, cançons molt noves, cançons fins i tot molt antigues i una mica de tot. Extremoduro, també han dit, no sé, Sigue del Mora.
0: Abraham Mateo.
1: Déu meu.
0: Té de campana en un funeral, però bueno. Cans ara.
2: 93-545-68-68.
0: Doncs vinga, va, truca i ens ho explica. Oi, hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Per favor, vaya depressió.
3: Em dic Pol, sóc en Pol, de Girona.
0: En Pol, de Girona.
1: Pol, què et passa? Estàs molt, molt poc content. Què passa, Pol?
3: És dilluns i pesa tot.
0: El dilluns pesa, Pol.
1: Et pesa la polla, Pol.
0: Clar, perquè a Girona avui no és festiu i, clar, han hagut de treballar, saps?
1: Clar.
0: Bueno. Molt bé, Pol. A veure, quina seria la cançó de la teva vida?
3: Segurament no la coneixereu. És del Vega Life.
1: De què?
3: Del Vega Life. És un cantant canari.
0: Vega Life, Vega Life. Canari, vale.
1: És de la quinta de Bejo i tots aquests o no?
3: No. No, sí, es diu Paraíso.
1: Paraíso de el Vega Life.
0: Mi Paraíso, es diu la cançó.
1: Vale.
3: Sí, és estiuenca.
0: Per tant, aquesta seria la cançó de la teva vida.
3: Sí.
1: Olé.
0: Canta-la, Pol!
1: Hòstia. És una cançó que podria sonar perfectament en català.
0: Sí.
1: Ah, que sí?
0: Sí.
1: Típico de la fúmiga o algo així, no sé.
0: Però tu, Pol, com has descobert aquest artista, tio?
1: A Canàries.
3: Aquesta cançó la vaig descobrir unes vacances que vaig anar a Canàries. La vaig escoltar en un catamaran que anàvem allà i des d'allà he conegut l'artista i tot.
0: Ah, carai, has conegut en persona i tot l'artista.
1: És que, a més, clar, és un moment molt concret i molt alegre com és estar un catamarà a les Illes Canàries que dius, clar. Oye, viuria aquest moment cada dia de la meva vida.
3: Sí.
0: I, Pol, per tant, aquesta cançó t'ha marcat tant que seria la teva cançó de la teva vida.
3: Sí.
0: Molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí.
0: Perfecte, doncs mira, Pol.
1: Així els dilluns són menys dilluns, amb aquesta música, Polete.
3: Home, aquesta música m'anima, eh?
0: Quantes Perfecte. Vegades de la setmana pots escoltar aquesta cançó?
3: Cada dia?
0: Collons, la ratllaràs al final, no?
1: Per despertar-se.
3: Cada dia.
0: Molt bé, Pol, molta gràcia, maco, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
0: Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Imagines que és el cosí de l'artista i ho fa per promocionar-lo.
1: Home, estrany seria, eh? Ara meva.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hòstia, baixa'm el volum de la ràdio, tio, sisplau.
1: Què passa?
0: Pots baixar-me el volum de la ràdio, sisplau?
4: Vale, ja t'ho baixat.
0: Com et dius?
4: Jan.
0: Jan, des d'on ens trucàs?
4: De Lliçara amunt.
0: Molt bé, Jan.
1: Vale, Jan, i què? Quina és la cançó que et representa la teva vida, bro?
4: La meva cançó que representa la meva vida és Lógico en el coro de Benet.
0: Ah,
4: de
0: Benet. Ah, sí?
1: El Bois sur ton chemin. Molt bona cançó.
0: I com és que aquesta cançó seria la teva cançó?
4: Jo.
0: Per què ho seria? A veure.
4: Per què? Perquè aquesta cançó m'agrada.
0: T'agrada molt i seria la cançó de la teva vida.
1: Oye, ja, pues perfecte, sí. Perquè és mig clàssica, però també té el rotllo punch, rock and roll, així fort tot, el jazz.
4: Bueno, i té el seu punt d'electrònica.
0: I d'electrònica, clar.
1: Bé, molt bon apunt, Jan, bé.
4: Sí.
0: Gràcies, guapo! Una abraçada, que vagi bé. Hola, qui ens truca? Hola, com et dius?
1: Oli.
5: Noah i Dani.
6: Hola.
0: Hola.
1: Què us passa, tios?
5: Pues aquí con mi novio andaluz por la Costa Brava.
0: Molt bé.
1: Hala, vaya quadra, eh?
0: Molt bé. I com és que tens un novio andaluz?
5: ¿El qué?
0: Te l'has buscat andaluz, eh?
1: Se lo robó en Sevilla.
6: Me conoció de Erasmus.
0: ¿De Erasmus?
1: De Erasmus, pero ¿dónde te conoció de Erasmus?
6: En Porto, en Portugal.
1: Ah, en Porto, Portugal. Ya, no sería Porto, Venecia.
0: Molt bé, quina és la teva cançó? A veure, andaluz.
6: Pues bueno, voy a poner una que es más neutra, una que se llama Flipa, de J.C. Reyes.
0: Ah, pero...
1: Flipa, de J.C. Reyes.
0: Pero sería la canción de tu vida.
1: Hombre, un poco gángster,
6: sí,
1: ¿no?
6: Es como con esa canción conocí a mi novia.
0: Ah, vale, por eso sería la canción de tu vida.
1: Es más pel moment y no pel significat de la lletra com tal.
0: Vale. Per aquesta.
6: Esa.
1: Home, tenen el mateix accent, no? El JC Reyes i l'Andaluz.
0: Sí, però si un dia tallen, si un dia cortáis, què? La canció ja no, se va a tomar por culo,
1: ja no
0: eh?
1: Flipa tanto, claro. Ja no flipa.
6: No, no pasa nada, se escucha otra vez.
1: Ah, s'escolta otra vez? Bueno, perfecto. I tu, nena, quina és la teva cançó? També aquesta o una altra?
5: Jo... pues no lo sé, tendría que pensarlo.
1: Mare meva, has tingut una hora i mitja, per pensar-ho, per favor.
5: La de Inter Bloom.
0: Inter Bloom.
1: Ah, no, Inner Bloom, no? De Rufus Inner de Sol. Bloom, de Rufus esa. De Sol.
0: Ah, vale.
1: Sí,
0: vale.
1: Esta es muy mítica.
5: Esta es muy top, esa es muy top.
1: Tú te drogas,
5: No, solo de Erasmus.
0: Solo de Erasmus, per favor.
1: Le dio el andalú un par de rayita en el lavabo.
0: Per això està enamorat de l'andalús. Oh. Vale, guapos, que vagi bé, enamorats.
1: Adéu, xavales.
0: Adéu.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Va, que arriba el Hagel. Jamaica. Bam, bam, bam.

0: Des de Mallorca, que ens arriba la música d'Arrels B amb això que es diu Tu vas sin... Sona al Pleix Urbà.
1: Cinquè, cinquè, vamos.
0: Cinquè.
1: Sin ropa interior o què?
2: O sin...
1: Sin què?
2: Tabaco.
1: Osta, por favor. Mira, jo avui sí, eh? Vaya drama.
0: Vaya, pobre, que s'ha quedat sense tabac.
1: Vaya drama, i a sobre sort.
0: Vaya. Vaya. Hola, bona nit.
3: Hola, me dic Pol.
0: Pol, ja. Nens, no, pari, carinyo.
1: Ho sento, Pol, no pots trucar.
3: Ai, espera, que sóc la seva tieta.
0: Tieta, que no t'enteres que a partir de les 9 no podem agafar trucades de nen.
1: Ho hem dit, eh?
3: No,
1: ho hem dit.
3: No, no ho sabia, no ho sabia, ho sabies, però vinim tieta. amb ganes.
0: Molt bé, tieta.
3: Quina cançó vas escoltar, Pol?
0: No, tieta, no t'enteres de res, carinyo. A veure.
1: Fent,
3: és que no me l'entero mai.
0: No estem dient quina cançó vols escoltar, estem dient quina és la cançó de la vostra vida.
1: Clar.
0: En quina ho recordaríem?
3: Ai, és que no m'entero mai de res.
0: No,
3: jo,
0: Moonlight
3: Shadow. M'encanta.
0: Ah, Moonlight
1: Shadow. Vaya temazo, eh?
0: Home, sí, molt bé. Mira,
3: semblava
0: tonta la tieta, eh?
1: Sí, pensava que ens diria la canció de los Rugrats, però al final sí. No, eh? Ens ha donat bona teca.
0: Sí, sí.
3: No, Moonlight Shadow és la millor cançó de la història.
0: Va, canta la tieta, que tu pots.
3: Ja, no.

0: Sembla borratxa la tieta, ara, eh?
1: No, no, no, és que vinc de comprar i... jo he encontrat bones sopertes.
0: Què has comprat? A veure, tieta.
1: Moltes coses.
0: A veure, vodka o què? Vodka.
1: No, hem comprat... Doncs mira, m'ha costat 1.400 euros al macro.
2: Què dius?
0: Però el macro què és? El vostre camello o què? Mare meva, vaya drama. Mira com riu el lloc del seu marit.
1: El dissabte tenim un càtering.
2: Un càtering, quieta.
0: O sigui, sou professionals del sector de la hostaleria?
1: Sí.
2: Que heavy.
0: Oye, i on feu el càtering?
1: A l'Ametlla de Mar.
2: A l'Ametlla de Mar i a la tieta fent el càtering.
0: Sí, amb la seva ametlla,
1: sí,
0: ja.
1: Al delta de l'Ebre.
2: A l'Ebre.
0: Ojo, no fotreu un bon arrosset, no?
1: A la gent de les Terres de l'Ebre.
2: Sube la tieta.
0: Sube
2: la tieta.
1: La tieta.
2: Bueno, guapa, que vagi bé.
0: Adéu, macros.
1: A vosaltres.
2: Adéu.
1: Un besito.
3: Adéu. 93-545-68-68.
2: La pregunta és, quina seria la cançó de la vostra vida? Per exemple, si un dia no hi fóssiu en aquesta vida, amb quina us agradaria que us recordessin, vale?
0: Exacte.
2: Hola, bona nit.
0: Que bon tema, eh?
1: Hola,
2: com et dius?
4: Hola, bona nit.
1: Mònica i Àlex.
2: I des d'on ens truqueu?
0: Que parejita més mona.
1: No, és...
0: Ui.
2: No, què?
0: Mònica?
2: No?
0: L'ha palmat.
2: Bueno, pues, no sabem en quina cançó hem de recuperar-la, si ha mort.
0: Bueno, la posarem al seu funeral d'aquí dos dies.
2: Hola.
5: Hola.
2: Hola, com et dius?
5: Júlia.
2: Júlia, des d'on ens truques?
6: Júlia.
5: Des de Blanes.
2: A veure, quina cançó?
5: A veure, és la cançó de la meva vida perquè avui és el meu cumple i cada cumple me la poso i és mi cumpleaños.
2: Per molts anys. Yo voy de Randy.
0: Ah, mi cumpleaños de... Pero no, es la de, no es la de felicitaciones, que tengas un hermoso día.
5: No.
0: Ah, no es aquesta,
5: no,
0: vale.
5: No, oh, mi cumpleaños, quiero algo diferente, quiero hacer algo extraño.
2: ¿Això?
7: Oye, mi cumpleaños.
2: ¿Això?
0: Vaya temazo.
2: ¡Súbelo! Mira la Julia, vaya perreona, ¿eh?
5: Dale.
0: Molt bé.
2: Quants en fas, Julia?
5: 28. I per l'arribar posant des del 15 o 14, cada cumple.
2: Cada cumple, escoltes, cada 25 de maig escoltes aquesta cançó.
5: Yes.
0: Però una pregunta, quan tinguis 60 tacos, creus que també la posaràs o no? Ja seràs més formal?
5: No, jo fins que mori me la poso, vamos.
2: Mm-hmm.
0: Molt bé, bravo.
2: Vaya Géminis, la Júlia, eh?
0: Yeah. Vaya rollazo, hermana.
2: Vaya. Gràcies, guapa, que vagi bé.
0: Vinga, Valentí. Adéu.
3: 93-545-68-68.
2: Jo diré que abans que s'acabi aquest programa, abans de les 11, nosaltres dos direm quina és la nostra cançó de la nostra vida.
0: Hòstia, si és veritat, l'hauríem de dir, eh? Correcte.
2: Hola.
8: Hola, bona nit.
2: Hola, com et dius?
8: Que se'ns ha tallat, abans se'ns ha tallat, som la Mònica i l'Àlex.
2: Ah, vale, pensava que us havíem mort, ja.
0: Clar, no rieu, que estàveu morts.
2: Clar, va, el dia que us moriu, quina cançó voleu que us recordessin a vosaltres? A veure.
8: Hi ha una cançó que es diu Mai, de Capinàs, que és molt divertida i ens recorda cada dia que estem vius.
0: Ah, Mai, de Cap i Nas, en català.
8: Exacte.
0: Ah, vale, pensava que era Mai de Porro, que també es diu Porro en català. Mai, no sé. No. La trobem o no?
2: Ah, sí, ja l'he trobat. Vale.
8: A veure si la trobeu.
2: És això?
0: És això, nois?
8: No, aquesta no.
0: Ah, fantàstic.
2: No és això? Mai de Capinàs em surt això.
0: Potser us heu equivocat vosaltres, cabronazos.
1: No, pues si no, la de Mon Amor de...
0: Aitana. Aitana i el cursilada, mare meva.
1: Aquesta.
2: Però tu el dia que no hi siguis en aquest món, t'agradaria que et recuperessin per al Mon Amor de Zoilo i Aitana?
0: És que m'encanta esta. Hòstia, oh, que ràbia la cançó, l'havia oblidat, bro.
2: Però de veritat, tu vols que et recordin
1: no, amb
2: aquesta cançó?
1: No, de moment no hi ha ningú amor, de moment no. Però bueno.
2: No, i que duri.
0: Ah, és veritat, vosaltres éreu, no éreu parella, no havíeu dit?
1: No, l'Àlex és el nòvio de ma cosina.
2: Hòstia, ara te'l folles!
0: Te'l folles a sobre.
2: Oh! Ara!
0: Más guarra que mi nevera por detrás.
2: Bueno, y él, joder.
0: Per favor.
2: Molt bé, guapos, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Hola, bona nit.
0: Aitana, Zoila.
2: Hola.
0: Ei, tio.
9: Hola.
2: Hola, com et dius?
0: Sí.
9: Sònia.
2: La Sònia.
0: Hola, Sònia.
9: Sí.
2: A veure, Sònia, quina cançó.
9: Estava aquí esperant el telèfon.
2: Bueno, molt bé, Sònia. Quina cançó
0: m'ha agafat?
9: Hombre, de toda la vida, desde que era petita, la de Arascarina, home, ¿a quién le importa?
2: Oh, ¿a quién le importa?
0: Molt bona bomba de tema, eh? Hòstia, sí, molt bé aquesta.
2: Clar, Tu vols que et recuperin amb aquesta cançó.
6: Home, ai, ai.
2: Quants anys tens, Sònia?
6: Pues 52. O sigui, clar, quasi que no cinc... que heu dit dels 60.
2: És que clar, té 52 anys.
0: I clara, beba, té més anys que l'abuela de Dios.
2: No, no, sí, sí, sí.
6: No soc abuela encara, eh?
2: A tu t'agradaria que el teu funeral sonés aquesta cançó?
6: Pues claro, és que tothom en coneix per aquesta cançó.
0: Mira, o sigui, realment et representa, eh, segons els teus amics i familiars?
6: Doncs sí, doncs sí. I al col·le de monges
0: cantava. Ah, al col·le de monges cantàveu això?
2: Cuidao.
0: No, home, senyor, el sacerdot, el mossèn, cantant-la.
6: El fi de curs, que vaig sortir per tot l'alt.
0: Mm, ah, sí?
6: Claro, claro.
0: Vas sortir amb l'uniforme religiós del col·le a cantar això?
2: Què dius?
6: Vaig variar una miqueta l'uniforme, sí, sí.
0: Ah, va sortir amb pilotes, allà?
2: Amb les tetes en l'aire?
0: Ala, ala.
6: Quasi.
2: Per favor.
6: Tota de cuero, ahí.
2: Va, Sònia, canta la teva cançó de la teva vida. Ara és que hi dinarama. A qui la importa?
6: Vinga, va.
2: Canta-la, va.
6: A qui le importa lo que yo haga? A qui le importa lo que yo diga? Yo soy así. Ya soy igual. Nunca cambiaré.
2: Vaya temazos estan sortint al programa d'avui, eh?
0: No, no, bravísimo, bravísimo el repertori, recopilación que estamos haciendo.
2: Gràcies, Sònia, que vagi bé. La
6: hòstia molt sagrada.
0: Por favor.
6: Vinga.
2: Sònia, per favor.
10: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 935456868.

0: Quevedo no marcha de las Canarias ni borracho.
1: Nada, nada, ni con aceite hirviendo. Déu, déu, déu.
0: De seguida agafem més trucades per saber quina és la vostra cançó de la vostra vida. Abans, però, en aquest programa fem una cosa.
1: Sí.
0: Que es diu bromes telefòriques.
1: Correcte.
0: I aquí anem a trucar?
1: I atenció, perquè anem a trucar a l'Andrea Mora Paulino, vale, que és la parella d'aquest oient, bueno, és la del Sergi. Sergi!
2: Sergi!
1: Vale, doncs anem a trucar a aquesta Andrea. Es veu que, bueno, que van firmar per comprar una casa i nosaltres els direm que no. Es trucarem des del despatxo Pablo Gómez, vale, que és el despatx on van firmar amb la notaria.
0: Vale.
1: I els direm, li direm a aquesta dona, doncs, que no serà possible.
3: Bomba.
1: L'adquisició d'aquesta casa, que per cert està a plaça Eliseu.
0: Vale.
1: Així que res, és de Lleida. No posaré accent de Lleida, vale? Però bueno, espero que... O sí que el poso.
0: Com seria el teu accent de Lleida?
1: Escolta, t'estem trucant des del despatx de...
0: Ah, bueno.
1: Bé, no? Fes això. Va, anem a fer de Lleida, ta, coi. Pel Jaume, joder.
0: Anem a trucar...
1: Pel Jesucrist.
0: El cel sigui. Jesucrist. Jaume no està viu. Per vols,
4: eh? Hola, buenas.
1: Hola, bones. Parlo amb l'Andrea Mora Paulino.
4: Sí, sóc jo.
1: Què tal, Andrea? Com estàs? Mira, et truco del despatx de Pablo Gómez.
4: Sí, dis-me.
1: Vale, no, és només per acabar de concretar algunes cosetes, doncs, que, bueno, que amb els meus companys doncs, has anat mirant amb el teu marit. Si no m'equivoco, és sobre l'adquisició d'una casa, correcte?
4: Sí.
1: Vale, està ubicada a plaça Eliseu, sales número 7, oi?
4: Sí.
1: Vale, vale. No és una trucada fàcil, perquè sé que, bueno, pel que m'heu explicat i demés, doncs que això, que heu estat una mica atabalats amb el tema, que ha estat complicat. Pot ser o no, el tema de la caseta?
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Vale, vale, doncs bueno, haureu d'esperar una miqueta més, perquè no serà possible acabar de, bueno, d'executar-ho tot perquè sigueu propietaris, com tal.
4: Per què?
1: Bueno, són problemes una mica complicats i hi ha molt de papeleig. Jo ara mateix estic fent una mica d'informant, però és més que res per posar ordre. Primer de tot, perdona les hores, que sé que és una mica tard, no sé si està veu sopant o alguna cosa així.
4: No, no, no, tranquil, no pateixis.
1: Vale. Aleshores, res, fins el 2027-28, jo tiraria més, serà una mica complicat, tot el tema de l'adquisició de la propietat.
4: Però per què? O sigui... És que, clar, no és una adquisició, tampoc. És hipotecar la casa.
1: Bueno, clar, bueno, sí, però hipotecar la casa... En altres paraules, però... sí, clar, no? Em diràs a mi com és la nomenclatura d'adquisició d'habitatges, no? Clar, jo sóc el que treballa aquí. Però sí, sí, Andrea, senyora Mora, sí.
4: Però per què?
1: Per què què?
4: O sigui, per què has de tardar fins al 27 al 28...
1: Perdona, és que no puc seguir. Andrea, som de Flash FM, estàs a la ràdio. Andrea, estàs en directe. Estàs en directe al Flash Urbana. Saps què ha passat, Andrea? Clar, el teu cognom és Mora. I jo t'he dit, senyora Mora. I el Miquel s'ha pensat que estava fent alguna cosa racista, saps o no?
4: Tío, de veritat,
1: m'ha parat el
4: cor.
1: Hòstia,
0: és que jo sento... Perdó, senyora Mora.
1: Senyora Mora. Oye, però què tal el meu accent de Lleida? Què t'ha semblat?
4: No, no, és perfecte, és perfecte.
1: Ah, vale, moltes gràcies.
4: Que em trucaves de Barcelona, dic, bueno, no sé.
1: Bueno, però els despatxos van a tot arreu, ja ho saps.
4: Ja. A més, el meu home m'ha avisat, te trucaran possiblement de la notaria. Si te truco un número raro, agafa'l.
0: Doncs el teu home t'està escoltant ara mateix per la ràdio, digue-li alguna
4: cosa. Ets un capullo, cari.
0: Hola!
1: Oye, tia, et podem demanar un favor una mica fora de context? Podries dir la frase... Però és que als gossos tampoc se'ls ha de pagar, si us plau.
4: Però, com? Però és que als gossos tampoc se'ls ha de pagar.
1: No, de pegar, de saps o no?
0: Amb accent de Lleida,
1: 100%. Sí, amb accent de Lleida, sí.
4: Doncs, pues que als gossos no se'ls ha de pegar.
1: Molt bé, bravo. Enhorabona, ho has fet molt bé.
0: Bueno, Andrea, que sí que tens... Que quan ja tens la casa, no?, a punt de viure.
1: Sí.
0: No?
4: Sí, sí, sí.
1: No, no, la senyora Mora lo tiene todo muy bien. Tiene todo muy firmado.
4: No. Qué cabrón.
0: Es que no he pogut aguantar-me el riure. Em sap greu. No
1: a més, no jo que no havia relacionat aquest concepte amb el tema racisme i tal, i el Miquel em mira, en plan, t'has passat fi de puta i clar, se m'ha escapat un riure, perquè no podia. Ja no podia, senyora Mora.
4: No m'he enterat, estava massa concentrada amb el tema de la casa.
0: Andrea, un petó, gràcies.
1: Adéu, guapa. Ciao.
0: Si voleu demanar una broma, ho podeu fer a través del WhatsApp de la ràdio.
5: Envia'ns un WhatsApp.
2: 699 69 69 69.
0: Ens demaneu una broma i nosaltres la fem.
1: Bien dicho, señor Moro.
2: Venga. Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.
3: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs

0: diu Muchacha. Així comencem aquesta nova hora a les 10 i 3 minuts.
1: Muchacha, te quiero.
0: Fins les 11, que podeu trucar-nos al telèfon de la ràdio.
2: 93-545-6868.
0: Avui estem preguntant quina és la cançó de la vostra vida.
3: Sí, exacte, quina cançó us representa moltíssim. Aquesta cançó que si el dia de demà ens abandoneu, vale, ens deixeu, la part meu, doncs que la gent que us conegui del vostre voltant, amics vostres, digui tu, doncs mira, el Pepito li representava molt Thriller de Michael Jackson, saps?
0: Doncs vinga, va, si vols participar, 93-545-6868. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Em dic Agustí.
0: Agustí.
3: Agustí.
4: Agustí, vale. Quants... Ja...
0: quants anys tens?
4: Aquí ja... Jo tinc 22 anys.
0: Ah,
3: doncs vaja veu de pito que tens, Agustí.
0: Sí, no? Per favor. Bueno. I què deies, Agustí?
4: Doncs que la meva cançó preferida és la banda sonora de Sonic.
0: De Sonic?
3: Hòstia, boníssima. Mira, jo crec que la que més representa el videojoc és una que es diu Grass o alguna cosa així, no? A veure... Sonic.
4: Pot ser, pot ser.
3: Això? Això no... Jo crec que això no és, eh?
0: Això. Bueno, no sé.
4: És que me la fico per motivar-me abans de jugar a Petanca.
0: Abans de jugar a Petanca? Sí? Et poses això, et poses a la banda sonora de Sonic.
4: Sí, sí. No. Us puc passar un moment a una persona?
0: Aquí?
3: Mare meva.
4: És el meu amic.
0: Ah, vale. Vale. I com es diu el teu amic?
5: Hola, bona tarda.
0: Hola.
3: Hola,
0: amic. Com et dius?
5: Soc en Jofre.
0: Jofre, molt bé.
3: I què vols?
0: I quina cançó és la teva, la cançó de la teva vida?
5: Pues a mi m'agrada compartir gustos amb el meu company Agustín.
3: Algú de Sonic?
5: Tenim la mateixa afició. Sí.
3: Vale, perfecte.
0: Molt bé.
3: Doncs mira, es diu Green Hill Zone. Si poses aquesta és la típica cançó de Sonic, la primera que surt, Green Hill Zone.
5: Exacte, sí,
3: ja veuràs, alguna surt. És molt mítica, a mi m'encantava, de veritat, quan jugava al videojoc.
0: Vosaltres què es feu? Viciassos o què? O com va la cosa?
5: Bueno, a nosaltres ens agraden les màquines recreatives.
0: Ah, vale.
5: Que tenim una al nostre poble,
0: a Salt. A Salt teniu màquines recreatives.
5: Exacte.
0: Molt bé. Molt bé, macos, que vagi bé. Una abraçada.
3: Adéu.
5: Moltes gràcies.
0: Adéu. Adéu. Bona nit. Quina seria la cançó de la vostra vida? Una mica rara, no, aquesta trucada?
3: No, la veritat és que sí. Molt raros, els niños paga.
0: Però bueno.
2: 93-545-6868.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Miove.
0: Què?
3: Vaya nom.
0: Miove.
6: Oh, bueno, és mitològic.
3: És què?
6: És de la mitologia grega.
0: Hola, què dius?
3: Ah, però com és, com es repeteix? Niobe.
6: Niobe, sí.
3: Era una ninfa o algú o què?
6: No, era una reina.
0: Era una reina.
3: Niobe reina.
6: Sí.
3: Vale.
0: Que heavy. I des d'on es truques, Miobe?
6: Des de Lleida.
0: Des de Lleida.
3: Vale.
6: No soc de Lleida, però m'he mudat aquí fa poc.
0: Ah, sí? I com és que has anat a viure a Lleida?
6: Per estudiar.
0: Ah.
3: Ah, i què estudies a Lleida? Medicina?
6: Filologia.
0: Ah, filologia.
6: Però mare meva. Fes un doble grau, però bueno.
0: Clar, amb el nom que tens et pega molt, no?
3: Et pega molt fer o història de l'art, no?
0: Clar, algú artístic, no?
3: O filosofia.
6: Bueno, estic fent filologia i dret.
0: I dret.
3: Això no et pega tant, veus?
0: Ja no tant, però bueno. Miobe, quina seria la cançó de la teva vida? A veure.
6: Volar, dels Rebujitos.
3: Volar dels Rebujitos. Segur que si l'escoltem sabem quina és, però ara no em ve al cap, eh?
0: Clar, a veure, escoltem-la i ens dirà la Miobe si... Aquesta cançó, si un dia... espero que faltin molts anys perquè no estiguis entre nosaltres. Si t'hem de recordar amb aquesta cançó.
6: Correcte. Mm.

0: Vale, no la conec,
1: eh? Tampoc.
0: La veritat és que no tinc ni puta idea.
2: I com és que aquesta cançó t'ha marcat tant?
3: Bueno, és part de la, bàsicament de la meva criança, de la meva família.
0: Vale, o sigui, amb la teva família els diumenges de barbacoa i cerveseta posava això dels Rebujitos, no?
3: Bueno, bàsicament la playlist de flamenco.
0: Ah, ah, vale.
1: Playlist qualsevol... flamenco i arreando, no?
0: Dios, gitanada històrica, eh?
1: Literal, eh?
2: Molt bé. Gràcies, guapa, que vagi bé.
4: Vinga, n'hi obre. 545-6868.
2: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
2: Hola, com et dius?
5: Nicolo Bravo.
1: Hòstia, treu els mans lliures o alguna cosa, perquè et sentim fatal.
0: Com es diu? Nicolo Bravo.
1: No, no, no, és impossible.
0: Ha dit Nino Bravo, pot ser?
1: Estem parlant amb un ventilador, eh?
0: Sí, almenys ha dit l'artista que li agrada, però bueno.
2: Hola, bona nit.
6: Hola.
2: Hola, com et dius?
0: És un nen.
6: Lian Gu.
2: Hòstia, tio, és que...
0: Nens no, si us plau, ja sabeu que els nens no poden trucar, eh?
2: Passadets, eh? Oh, per favor. Hola, bona nit. Vaja, joder,
0: no. Només ens truquen nens i els adults ens pengen. Vaya drama banana.
2: Pot trucar una persona normal, sisplau? Vinga, va, quina és la cançó de la teva vida?
0: Que més t'ha marcat.
2: Hola. Vaja.
0: Bueno, ja teni... ara a sobre tenim problemes amb les línies.
2: Hola. Hola.
7: Hola.
2: Hola, menys mal. Com et dius?
7: Sílvia.
2: Sílvia. A on ets?
7: A Torredembarra, a Tarragona.
2: Molt bé, Sílvia. Quina és la teva cançó de la teva vida? A veure.
7: Doncs el meu aniversari, la de Mecano, el 7 de setembre.
0: Mecano, es diu 7 de septiembre.
2: Ah, es nuestra...
7: Sí, es el día del nuevo aniversario.
2: ¡Hola, vale! Wow. ¡Qué heavy!
0: ¡Qué bueno, qué alegría!
2: Aquí esta canción es un temazo, ¿eh?
7: Y tan.
2: ¿Y cómo es que es la teva canción?
7: Porque va a néixer el 7 del 9 del 79.
2: Tens uns quants anys, ¿eh?
0: Sí, sí.
7: Sí, tan.
0: És una veu que m'encanta molt, la de... Ana Torroja, se llama? Ana...
7: Sí, Ana Torrojo.
0: Ana Torrojo, sí.
2: Sí, sí. Molt bé. La vols cantar o què?
7: No, no, que em fa vergonya.
2: Per què?
0: Però si és la teva cançó, cabrona.
7: No, no, però em fa vergonya.
0: Això és que no se la sap i no és tan fan. Oh, que bonita.
2: Clar, la cançó parla de l'aniversari de casament d'una parella.
0: Ah, sí?
2: Però tu t'ho agafes, Sílvia, com si per tu mateixa, perquè vas néixer en un 7 de setembre.
7: Exacte.
2: Vale, vale.
0: Són senyals del destino.
7: I tant.
2: No em diguis que també et vas casar en un 7 de setembre.
0: Ojo.
7: No.
2: No?
0: Ah, doncs hagués estat molt maco, tia. A més, el 7 de setembre és una data molt sensible de viure un matrimoni.
7: No, així ha durat.
2: Hola! Va anar malament.
7: 2 anys i fora.
2: Què dius?
0: Quan va durar?
2: 2 anys.
7: 14 anys.
0: Home, 14 prou bé. Vull dir, vau aguantar. I què va passar? Què li vas fer? O què et va fer?
7: No, què em va fer? Oh. Va marxar amb la meva millor amiga.
2: Què?
0: Comença el show.
2: No!
7: Bombazo.
2: Vaya bomba.
0: A veure, queden 50 minuts de programa. Ens els passarem parlant amb aquesta tia, vale?
7: No.
2: Com tu vas descobrir això, tia?
7: Bueno, me ficava la nena al llit, al mig, entre els dos, i al final me vaig enterar.
0: Com que et ficava la nena al mig?
2: Què?
0: No.
7: Perquè tinc dos fills, vale. I la meva petita me la ficava al mig del llit, entre els dos. I clar, ja no tenia ni relacions ni res.
2: Clar, o sigui, a l'hora d'anar a dormir, dormíeu als tres, i amb la nena al
7: sí,
2: mig.
7: Sí, exacte.
2: I no, però teníeu relacions sexuals?
7: No.
2: I per tant, ell s'anava a xitxar-se...
7: Amb la meva millor amiga.
2: No!
0: Bueno, la teva pitjor amiga, ara. Ara la teva pitjor amiga, però aleshores bueno, no. La teva millor, clar.
7: Ara és la meva millor amiga, perquè m'ha tret el lastre de sobre, o sigui que... Millor per ella.
0: Molt bé, ben dit.
2: O sigui, et va fer el favor, entre cometes, de que aquest home desaparegués de la teva vida.
7: I tant. Bueno, és el pare de mons fills, eh? I això també ho respecto.
0: Bueno, això ve, almenys aspectes que va donar el que va donar, però, hòstia, no, vaya drama, eh?
2: Bueno, però ell, perdona'm, ell no ho va respectar.
0: No, zero.
2: Clar.
7: Ja.
0: Ni oblit ni perdó amb aquest cabronazo, eh?
7: No.
0: Però, bueno, tu estàs feliç ara? Estàs amb algun maromo o no?
7: Bueno.
0: Ui, això és que sí, eh?
2: Estàs coneixent algú, Sílvia?
7: No, que va, que va.
2: Bueno, però vas contenta per la vida.
7: Bueno, si no soc així, què he de fer?
2: Bueno, però contenta vull dir que vas follar per la vida.
0: Que et carden, clar.
7: Sí, mira, això t'ho diré jo tu ara. Tu que fallo, que és el que no.
0: Ah, oye, no, sí, perdona, no t'enfadis, eh?
7: Estic mal follada, tio.
0: Ah, està mal follada, vale, està mal follada, diu.
2: Ah, va, no, pues està notant, Sílvia, s'està notant que vas mal follada, eh?
0: Podria ser més amable perquè aquí som bastant sensibles.
2: Clar.
7: Hòstia.
2: Vols que busquem algú?
7: No, no, no, gràcies.
0: Algun
7: no?
0: xavalín de 30 anys que et doni ben dur?
7: No, és un col·làgeno.
0: Ah, vols joves aleshores
7: no,
0: o no?
7: Que no, no, no, que no.
2: Escolta com respira aquesta senyora. Sembla que s'estigui tocant per darrere nosaltres.
0: Sí, o s'ho estàs ni fent cocaïna.
7: Estic fent rentadores, si voleu, no sé.
2: Estàs fent rentadores? Podries passar pel meu pis, si vols.
0: Sí. Hòstia, ojo, fas la ruta del bacallà i ens cardes el favor, eh?
2: Sí. Bueno, molt bé, Sílvia, la malfullada, que vagi bé, guapa.
7: Igualment.
0: Adéu, respira, respira, sisplau, respira, per favor, perquè a aquesta senyora li vindrà algo.
2: No, no, clar.
0: Justificat.
8: 93 545 68 68.
2: Quina és la cançó de la teva vida?
0: Vaya salseo que ens ha vingut ara arrel d'una pregunta tan simple, eh?
2: Sí, com ens agrada.
9: Molt bé.
2: Hola.
10: Hola.
2: Hola, com et dius?
9: Dius.
10: José.
2: José. José, des d'on ens truques?
10: De Barcelona.
2: Molt bé. Quina és la teva cançó?
10: La cançó que más me recuerda es la de Paul Walker.
2: ¿Qué?
10: La de Paul Walker. La de Falta
0: Fútbol. Ah, la de It's been a long time without you, my friend. Aquesta, no?
2: Sí. Com es diu? Brutal
0: House. See you again, see you again.
2: Ah, ah, vale.
0: Sí, clar, home. Aquesta sona molt a flashback.
2: Sí que és una cançó molt de funeral, eh? A veure, les coses clares.
0: Sí, no, no, la veritat que sí.
2: Aquesta.
10: Sí.
0: És maca.
2: I com és que és la cançó de la teva vida, José?
10: Que me recuerda a mi abuela y a mi toda familia.
0: A tu abuela?
10: Sí, porque está en el cielo.
0: Porque iba en coche, en plan Fast and Furious, ¿o no, la abuela?
10: No, esa no.
0: Ah, vale, vale.
10: No, porque mi abuela fue...
0: Mi abuela hacía de rapes, yo qué sé.
2: Però la teva àvia coneixia aquesta cançó?
10: Sí.
2: Ah, sí?
0: Era fan de la saga Rápido y Furioso, o què? A todo gas.
2: Sí, la teva àvia era molt moderna, mirant Fast and Furious, no?
0: La veritat que sí.
10: Sí.
0: Tenia un tatu aquí al coi que ponia amor de madre, o, bueno, de abuela.
2: I, per tant, ara mateix estàs escoltant aquesta cançó i et recorda la teva àvia.
10: Sí.
0: Mm. Home, la pel·lícula és molt maco perquè surten Paul Walker i Vin Diesel, doncs que, clar, agafen rutes diferents a la carretera, com que Paul Walker la palma i Vin Diesel, doncs, segueix el món dels mortals.
2: Ai.
0: Clar, no, és bastant trist, però és maco a la vegada. Molt bé.
2: Molt bé, José, moltes gràcies. Que vagi bé.
0: Vinga.
2: Adéu. Una abraçada. Hola. Epa, ens han penjat.
0: Em sap greu, però ara m'he imaginat la iaia derrapant amb el cotxe, amb el Ferrari, saps?
2: Hola.
11: Without you, my grandmother.
12: Hola, bones.
2: Hola, com et dius?
12: Paul Rodríguez.
2: Paul.
0: Hola, Paul.
2: Quina és la cançó de la teva vida?
12: Motorola.
0: Del Morat, no?
12: Sí.
2: Clar, és que ara passem d'una història superromàntica que ens ha explicat el José de la seva àvia...
0: A robar mòbils. Bueno, a veure, no, perquè es diu Motorola, no per res, eh?
2: Ah, sí, sí.
0: No, clar, clar.
2: Com és que Motorola és la cançó de la teva vida?
12: Aquest cantant m'ha ensenyat molt el que és la vida.
2: Ah, sí? El Morat?
0: A veure, jo he de dir una cosa, eh? No, hem jutjat pel títol del tema, però què explica exactament la cançó? Tu què saps llegir entre línies, oient nostre? Niño...
12: Bueno, niño, tengo 21 años.
0: Bueno, pues chaval, ¿qué vol dir la cançó? ¿Qué és?
12: Aquesta cançó vol dir... Bueno, jo tampoc ho sé molt.
0: Ah, fantàstic. Llavors el significat te'l fots pel cul.
2: Clar, la lletra dius... Los duros llevan Motorola. Los duros lleven Motorola.
0: Home, és bastant maco, eh? Això al mossèn de l'església segur que li carda dur.
2: Gràcies, Pol, que vagi bé.
0: Vinga, Polete.
8: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laborador.
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La

0: Nueva línia, acompanyant a Quevedo. Això es diu El Golpito.
1: Molt bé. Oye, quina creus que serà la cançó de l'estiu? Aquesta o la graciosa? Està reñido, eh?
0: Jo potser voto més la graciosa, però és que fa tanto monta, tonto tanto.
1: Sí, sí, no literal. Tonta, has dit tonta tanto?
0: Sí, no sé, no m'ha sortit bé.
1: Es llama tonta?
0: Un poco. Quina és la cançó de la teva vida? Quina cançó vols que et recordin al llarg de la teva vida?
2: Truca'ns ara. Pa, pa, pa, pa. 93 545 68 68.
0: Avui estem descobrint cançons molt guais, molt xules i molt diferents, eh?
1: Sí. Oye, un dia hem fet moltes coses al programa, però un dia hauríem de fer la playlist oficial i penjar-la a Spotify, eh?
0: Ah, pues mira, cuidao.
1: Temes més random.
0: Pues cuidado.
1: Cap de reggaeton, tot seria Julio Iglesias, coses d'aquestes.
0: Literal. Hola.
3: Hola, buenas.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, xaval.
3: Jacob.
0: Jacob.
1: Jacob.
3: Sí.
0: Des d'on has trucat, tio?
3: Des de Manresa.
0: El Jacob de Manresa. Quina és la cançó de la teva vida?
3: La de l'Alfa Bitcoin Efectivo.
0: Ah.
1: El Alfa Bitcoin Efectivo. Hòstia, aquesta no crec que et recordi molt la teva àvia, no? Perquè mare meva.
0: Jacob, que divertido eres. No trobo cap cançó de l'Alfa que sigui Bitcoin.
1: ¿Seguro sí que existe, Jacob? ¿No te lo estás inventando con las drogas que llevas encima?
3: No llevo ningún tipo de drogas. El Alfa, ¿vale?
0: Ah, ¿consejo Bitcoin o efectivo?
3: No, Bitcoin es no efectivo.
1: Bitcoin, el Alfa, yo creo que te lo estás patillando, sí.
0: Es que em surten podcast de Bitcoins,
1: sí,
0: però
1: a mi també.
3: No, lo digo porque me dedico al Bitcoin, ¿vale? A operar en trading y estas cosas.
0: ¿Ah, sí?
1: Espera un momento. Canción. Como estés a punto de hacer una puta promo de tu cuenta de Instagram para engañar a gente, me cago en la puta, ¿eh?
0: Toma.
1: Jacob.
3: No. Para nada.
1: Vale.
3: En ningún momento voy a decir cuál es mi cuenta de Instagram, ni quién soy, ni nada del otro mundo.
0: Això no vol dir, Jacob, que et dediquis a lo que et dediquis, a enganyar la gent i a aquestes coses.
1: Dios, ho has dit.
3: No, que va, lo hago para mí y yo solo me gusta facturar para mí, nada más.
1: Dinos la verdad, ahora en serio. Todo el mundo farda de que factura, bueno, cientos de miles o incluso millones, ¿no? Y es curioso que todos tienen entre 18 y 20 años. Ahora en serio. ¿Cuál es el sistema real? Porque yo veo mucho humo, pero no veo que hablen
0: no
1: en
0: profundidad. Sí.
1: ¿Saps? O sigui, una persona que té una botiga de roba pot passar el seu pla de negoci. Té unes inversions, té uns diners, té un retorn, té un tal... Però, en canvi, aquests tios dicen factura online con temes de redes sociales. I és com, ¿de què?
3: ¿Com? Sí, no, para nada. No te creas eso. Estudia, dedícale tiempo,
1: bueno,
3: ¿vale?
1: Bé,
3: la plataforma, no voy a revelar cuál es la plataforma, dedícale tiempo al trading, ¿vale? Y estudia y sobre todo...
0: Y sé tu propio jefe.
1: Ahora.
0: Sé tu propio jefe, coño.
1: Yo antes era como tú, trabajaba de 9 a 6.
0: Yo antes tenía un trabajo normal, de 9 así, y no dormía nada. Pues ahora yo soy mi propio jefe.
1: Yo ahora trabajo 3 horas a la semana, tengo 4 putas a mi alrededor y siempre que
0: voy
1: quiero.
0: Voy al gym.
1: Y tengo un Lamborghini.
0: Claro, porque yo soy un Bitcoin, bro, ¿sabes?
1: Un Brocoin.
0: Un Brocoin.
1: Hem de fer aquesta pregunta.
0: Gilipolladas.
1: ¿Qué opina la gent d'aquests criptobros?
0: Que son gilipolladas.
1: Han de dir-ho.
3: Escúchame, yo no suelo, bueno, yo no vendo cursos, pero no te voy a hacer un mentiroso, ¿vale? Pero estoy operando desde una colina, ¿vale? En la que estoy mirando mi ciudad.
1: Porque es ilegal.
3: Y estoy respirando aire fresco y tranquilito en el coche.
0: Claro, aire fresco, porque yo no tengo mi oficina está en Dubai.
1: Claro.
0: O en el avión.
1: Tú
0: ¿saps?
1: Sí que eres un fresco, Jacob.
0: Claro.
1: Tú y los de tu calaña.
0: Sé tu propio jefe, Jacob. Tu propio jefe.
1: Claro.
3: Exacto, como tiene que ser.
1: Yo os digo una cosa, si yo guanyés tanta pasta, no le diría a ningú com ho feia.
0: Clar, és que, clar.
1: Si no, habría copias.
0: És que, què collons ho creu, això?
1: Això és que volen vendre els cursos i guardar-se els calés.
0: Totalment.
1: Madre mía, Jacob.
3: No te voy a mentir, por eso yo no vendo cursos.
1: Vale,
3: porque si puedo hacerme rico yo mismo, ¿para qué hacer rico a los demás?
1: Molt bé.
0: Vale, molt bé, Jacob. Que vagi bé.
1: Adéu, cabrón.
0: Vinga, adéu.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Bueno, és que ara parlaré... No, me callo.
1: Ens hem posat... No, pots dir-ho. No, Miquel,
0: no. És que no hi ha persones més... no sé, maleducada... No, no maleducada seria la paraula, però prepotents.
1: Amb poc cor, no?
0: Amb poc cor de la gent del Bitcoin, que enganyant a la gent d'aquesta manera, de veritat.
1: És
0: bueno,
1: que aquests cursos, bro, saps? Si tens pasta, t'ho has guanyat tu, fes-ho tu. No, no li diguis a la gent com s'ha de fer,
0: clar,
1: no?
0: I fent fotos de pantalla, penjant a Instagram la pasta que he guanyat avui. Bueno, no, és que m'agradaria saber si és veritat.
1: Fa mandreta teta.
0: Oh, sí. Bueno, en fi, continuem amb el programa.
2: 90. 93 545 68 68.
0: Quina és la cançó de la teva vida?
1: Aquesta cançó, aquest tema que més et representa. Oye, per cert, fa poc ha sortit la pel·lícula de Michael Jackson. Segur que molta gent té algun tema de Michael Jackson, doncs perquè el representi, no? Perquè és un artista mundial, el rei del pop de la història.
0: Mitja hora per acabar el programa i encara ningú ha dit cap cançó de Michael Jackson.
1: Ni Bad Bunny, no?
0: Tampoc?
1: Que és el rei del pop actual.
0: Heavy. Ai, que ens acaben de penjar. No, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. És el telèfon de la ràdio perquè ens diguis quina és la cançó de la teva vida.
1: Vamos.
0: És que hem començat per Abraham Mateo.
1: Sí, i l'últim artista que han dit quin era?
0: El Alfa.
1: Joder, macho.
0: Hola?
1: Ei.
0: Mira el Pipi. Són dos quarts, però hola?
1: Hello.
4: No? Hola.
0: Ah, hola. Hola, com et dius?
1: Cripto Niño.
4: Em dic Sergi.
0: Sergi, des d'on es truques?
4: Igualada.
0: A veure, quina és la cançó de la teva vida?
4: Alboroto.
1: Alboroto, qui és l'artista, Sergi? Qui és l'artista?
4: És que no ho sé.
1: Ah, perfecte.
0: Fresco. Això?
4: Sí.
0: Però si això, això és trap.
1: Sí. T'agrada el trap, Sergi? Home, el violí mola, eh?
0: Aquesta és la cançó de la teva vida, Sergi?
1: Jo no m'ho creixo.
4: Sí.
0: Quants anys tens?
1: Mare meva.
4: 12.
0: Saps que a partir de les 9 no poden trucar nens, Sergi, sisplau.
4: Què?
0: Que te calles.
1: Adéu, niño.
0: Una cosa, veia merda cançó.
1: La veritat és que, clar, el nen devia tenir 11 anys. No escolta res més a la seva vida, no? No sap, no...
0: Tu t'imagines un funeral amb això?
1: Per desgràcia, avui dia, t'ho juro que sí, tio. Cada cop veig cada vídeo a TikTok de funerals i tal, que al·lucino, tio.
0: Hi ha vídeos a TikTok de funerals?
1: Tu has vist, tio, saps que he vist molts vídeos a Latinoamèrica, vale? Que quan mor algú... li agradaven les motos, tots els seus cosins o familiars arrenquen amb una motocross al costat de l'ataúd, amb la ron, i comencen a tirar cervesa a sobre del taüt.
0: Mare meva!
1: Es veu com, no sé si és una mena de tradició, si algú sap que ens truqui i ens ho expliqui, però vaya drama.
0: Que heavy. Va, de seguida més trucades. Volem saber la cançó de la teva vida.
1: Ara.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Sebastián i l'altra Mike Towers, això sí, la pareja de l'any. Mira, podria ser 100% una cançó que algú li podria marcar com la cançó de la seva vida, eh?
1: Sí, algú que estigui amb la seva parella o fins i tot algú que ho ha deixat amb la parella, exacte, perquè també et recordarà els moments aquells.
0: Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Hola, em dic Lluís.
0: Lluís, és el nostre cas.
1: Lluís.
2: D'Estrellet, que estic acabant de currar.
0: Molt bé, Lluís, de què treballes, tio?
2: De conductor d'autobús.
0: Conductor d'autobusos, molt bé.
1: I ara estàs de servei o no, Lluís?
2: Estic acabant, ja he acabat. Ara torno a la base, ja.
0: Molt bé, cap a la base.
1: Ara una, a casa, una paja i a dormir. I bueno, o a la base, eh? A la base te l'has fet o no, Lluís?
2: Com?
1: A la base t'has fet alguna paia alguna vegada?
2: No.
0: I a dintre l'autobús?
2: Tampoc.
0: Uf. Sense gent, eh? Bueno, clar.
1: Bueno, o amb algú.
0: Molt bé, Lluís, quina seria la cançó de la teva vida? A veure.
2: Doncs és de Carmines Urans, Caipirinha.
1: Caipirinha?
2: Sí.
1: I com es diu? Com es diu? O sigui, de...
2: Carlinhos Brown.
1: Ah, Carlinhos Brown, sí.
0: Ah, vale. I com és que aquesta cançó, tio?
2: Perquè va ser l'època de Ronaldinho, el millor jugador en aquella època, i em relaxàvem bastant amb Ronaldinho, que sempre estic rient, estic somriaire sempre.
1: Ah. Doncs mira, Ronaldinho, també conegut com el somriure del futbol, amb aquesta molt bona cançó, ja ves.
0: Una cançó molt de carnaval, per cert, eh?
1: Es va posar molt de moda, és veritat.
2: Sí,
0: per tant, Lluís, home, un funeral amb aquesta cançó anima les coses, eh?
2: Anima totalment, total.
0: Suena!
1: Maria, tapada, Maria.
0: Molt bé, Lluís, moltes gràcies, maco, que vagi bé.
1: Hòstia, avui no caig pirinya, ara, eh?
0: Bona tornada cap a casa.
1: Adéu, Lluís.
0: La cançó de la teva vida. I el Lluís, doncs mira, aquesta.
1: Bravo.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Ei.
0: Tio.
1: Era el Carlinhos Brown, aquest.
0: Per què feu això?
1: Pues de puta.
0: Home, no.
3: 93 545 68 68.
0: És a dir, simplement la cançó de la teva vida. Aquella cançó que t'ha marcat per tota la vida i si un dia no estàs entre nosaltres...
1: La posarem.
0: Exacte.
1: Al teu funeral.
0: T'agradaria que et recordessin amb aquesta cançó.
1: Ah, que bonita, conya. Ah! Aquesta és guapíssima, eh? I després venen uns xiulets també molt guapos. Crec que és ara.
0: A veure.
1: Mira.
0: Va ser que no. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Adrián.
0: És on has trucat, Adrián?
4: Pues mira, estoy entrando en Mataró, que vengo de recorrer media Cataluña este fin de semana.
0: Hala, que guai.
1: Per què? Per què mitja Catalunya? Què has fet? Treballar de transportista?
4: Què va? He aprovechado el puente y me he ido a subir montes por ahí.
0: Venga,
1: a fumar porros y a tomar setas en la montaña, ¿eh?
0: ¡Súbelo!
1: Molt bé.
0: Mira, no diu que no, ¿eh, l'Adrián?
1: No, això és que sí.
0: No diu que no, ¿eh? Adrián, quina seria la cançó de la teva vida, a veure?
4: Pues mira, Loco de Melendi, tío.
1: Loco de Melendi. Hòstia, Melendi, ¿eh? Feia temps que no es deia aquest nom al programa.
0: A veure com sona. Comença d'aquesta manera. Y vuelvo a estar más loco que de atrás. Ay, o sigui, la cançó és aquesta.
1: Ah, sí? Corazones,
0: después de echar mi aliento. I per què és la cançó de la teva vida?
4: Porque por todo lo que significa y todo lo que significa Melendi, las canciones que tiene, para mí comparto muchísimo con él, ¿sabes?
1: Semblava que estava fent un rap, eh, el tío.
0: Semblava.
1: Collons.
4: Sí.
1: Bueno.
0: Per tant, a tu que has fet tanta carretera en aquests dies de festa, aquesta l'hora has escoltat.
4: Sí, l'he escuchat unes quantes veces, sí.
1: Melendi segueix fent música o no, el tio?
0: No ho sé.
1: Jo ara fa temps que no...
0: Vaig entrar al seu perfil.
1: A veure.
0: No em surt res nou, eh?
1: És que ets d'aquests artistes que ja no aixeca la carrera, eh? Que ja va tenir el seu pic i ja... res.
4: Ahora Melendi ya no es lo que era, pero...
0: Ah, no? Ya no es lo que era?
1: Lo dice su fan número uno, eh? Atenciones.
4: Bueno, número dos.
1: Ah, vale, molt bé.
0: Ah, vale. Molt bé, Adrián, moltes gràcies, maco, que vagi bé.
4: A vosotros, igualmente.
1: Vinga, Adrián.
0: Adéu, bona nit.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: A veure, el Melendi té temazos, el Melendi, eh?
1: Home, sí que ha fet música. Mira, aquest 8 de maig va fer un àlbum que es diu Pop Rock. Però no crec que tingués molt d'èxit, eh?
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
5: La Leonor, la princesa.
0: La Leonor.
1: Ah, la cabra autèntica. Què passa, tia?
0: Leonor, quina és la cançó de la teva vida per al dia que no hi siguis?
5: Quina casualitat d'aquest fet de Melendi, també.
0: Ah, és Melendi?
5: Em sembla que és Melendi, jo diria que Melendi, saps?
0: Quina és?
1: En sèrio? I quina?
5: Quina casualitat, em sembla que es diu.
1: Uf, és la que té més reproduccions a l'Spotify, de fet.
0: Això?
5: Sí, esa, esa.
1: 456 milions, mare meva.
0: Què significa per tu aquesta cançó, Leonor?
5: Pues que va haver-hi un destí de conèixer la persona en la que estimo.
1: Oh.
6: Ella iba caminando sola por la calle.
0: Però aquesta no és el Melendi, eh?
1: És la Hash, aquesta, es diu Hash. Pensando, Dios,
6: que complicado es esto del amor.
0: Ai, Leonor, canta-la, va.
5: Perdona?
0: Canta-la, canta-la.
5: No, igual més que el que plogui.
1: No, home, no va a cantar, home, que és Melendi, collons, que és el teu artista.
5: No, és el meu artista, tinc el meu.
0: Per tant, estàs molt enamorada, no, Leonor?
5: Bastant.
0: Bueno. Però el dia que us va conèixer sonava aquesta cançó, o com va la cosa?
5: No, va ser una casualitat conèixer.
0: Ah, sí?
1: O sigui, sí. Els dos us agradava abans de conèixer-vos, de conèixer-vos o què?
5: No, els vam conèixer el mateix dia, però en la mateixa circumstància.
1: Quina va ser? Podem saber-ho?
5: Jo vaig tenir un accident laboral i vaig entrar en quiròfan i vaig tenir un accident de cotxe i entrava en quiròfan.
1: Uau!
0: I us vau conèixer dins del quiròfan?
1: Que guapo.
5: No, coño, en rehabilitació.
0: Bueno, ah, vale, vale.
1: Hòstia, t'ha dit no, coño, molt agressiva, eh? No,
0: usted perdone.
1: Llavors, tu t'estaves curant de la cama i ell de la clavícula i de sobte va ser amor a primera clavícula, no?
0: Molt bé, Leonor.
1: Adéu, reina.
0: Adéu, guapa. Hola, bona nit. Hola?
1: Ei. Oh, ui. S'ha corrido una cabra? Què era això?
0: Bueno, va, de seguida més trucades. Abans arriba Dani Ocean. Sí? Me rehuso.
1: Au, que bueno.
3: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Me rehuso, és el Danny Ocean, vaya temazo, eh?
1: Oh. Danny Ocean, per cert, un altre cop ho diré. Aquest tio no ha fet res més, no? Igual que Melendi.
2: A veure...
1: Jo crec que poques coses ha fet.
2: Ocean.
1: Bueno, vam posar una amb el Seig fa poc aquí a la ràdio, molt random, que tampoc va ser una patada màxima.
2: És que, bueno, hi ha el Dembow.
1: A veure...
2: El Dembow sí que és un temazo.
1: Clar, però també té molts anys, no? Sí.
2: Ah! Ja l'Imagínate, bueno.
1: Sí.
2: Però no té res més, el Danny Ocean.
1: Té que tapar el pelo. Vull estar swing, swing.
2: Ah, sí.
1: Qué bonito.
2: Aquesta.
1: Swing, swing. Aquesta estava bé, sí.
2: Va, no té res més. Vinga, va, més trucades.
3: 93 545 6868.
2: Les últimes d'aquesta nit, per saber quina és la cançó de la vostra vida, si algun dia no hi siguéssim, quina cançó us agradaria que us, bueno, que penséssiu en vosaltres.
1: Exacte, per la qual se us recordeix. Ja sabeu, el 93 545 6868, el nostre telèfon de directe, va.
2: Hola.
4: Hola, bones.
2: Hola, com et dius?
4: Jaume,
2: a veure, quina és la cançó de la teva vida?
4: Doncs mira, Cadillac Solitario, de Loquillo.
1: Hòstia, Loquillo, ja ves.
2: Loquillo.
4: Sí, sí, sí.
1: Loquillo i los trogloditas, no eren el tema aquest?
4: Exacte.
1: Sí.
2: A veure, he trobat.
1: Loquillo.
2: Espera, aquesta.
1: Molt de pare, cançó de pare, eh?
2: Sí, eh? I escolta, perquè...
4: No, és que...
2: Digues.
4: Justament per això, pel meu pare.
2: Ah, pel teu pare.
1: Que bonito, coño. Oh. Que bonito, coño.
2: Li agrada molt al teu pare aquesta cançó?
4: Sí, sí, no sé, em recorda molt a ell. Me la va posar un dia i mira... Des d'aquell moment.
1: A l'època lligaven molt amb aquesta cançó,
2: sí,
1: saps? O sigui, era molt la discoteca...
4: Era una mica el metrosexual de l'època, no?
2: Clar. Clar, exacte. Pensa que ara sona reggaeton, Quevedo, Bizarrap i això, però abans a les discos sonava això!
1: Loquillo i los trogloditas, les cabres.
2: Sí. Heavy, eh?
1: A veure, vaig a buscar Loquillo de joven, a veure com era.
2: Tu quants anys tens, tio?
4: Jo 23.
2: Tens 23, vale. I el teu pare, quants en té?
4: Hòstia, ara m'has pillat.
2: Bueno.
4: 58.
2: Clar, és que amb 58 escoltava això a la disco.
1: Saps? Oye, era una mica Bustamante, no?
2: Hòstia, sí.
1: Era bastant el rotllo Bustamante, així, metrosexual, i a més s'assemblava al fill de puta. Collons.
4: Va fer l'entrevista amb l'Evole, no es pot veure.
2: Ah, vale.
1: Ah, fantàstic, ja la mirarem.
2: Gràcies, guapo, que vagi molt bé.
1: Adéu, Loquillo.
2: Va, que nosaltres anirem marxant. Demà tornarem a partir de les 8 aquí al Flash Urbana. Està molt bé el programa d'avui, eh?
1: La veritat és que si era un dia una mica estrany, perquè aquí a Barcelona on fem el programa, doncs és festiu i llavors estava tot desert, però bueno, ens ho hem passat molt bé amb la gent que no tenia festa i amb els que també heu tingut festa i heu aprofitat les últimes hores de dilluns.
2: Va, que marxem amb el midia de la 11.
1: Vamos, ja tocava, coño.
2: A veure si ens toca i demà no venim a treballar.
1: Vinga, bona idea.
5: Bona nit.
2: Hola.
5: En el sorteig de midia de l'11 d'avui...
1: Què?
5: La data guanyadora ha estat...
2: El 3 de desembre del 1934.
1: Dios, la postguerra.
5: I el número de la sort, el...
2: A veure, quin és el número de la sort?
1: Jo crec que avui l'he de clavar. És el número 12.
2: No.
1: 4.
2: No.
1: Puta madre, que me parió! A l'11.
2: No, última oportunitat.
1: Va, és el 3.
2: No, és el 2!
1: No!
2: És el 2!
1: Joder!
2: El 2!
1: Joder!
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Tomàs, quina és la cançó de la teva vida?
1: La cançó de la meva vida... És veritat, no ho hem dit,
2: no
1: bro.
2: No ho hem dit.
1: Hòstia, demà ho diem, bro. Jo
2: va,
1: que
2: demà
1: sé,
2: ho diem. Mare, vale, meva. Perfecte, espera. 5, 4... És cançó 4 a l'hora.
1: 3, vale,
2: 3, 2, 1... Ara sí.
1: Venga.
2: Doncs vinga, demà més a partir de les 8.
1: Ai, Déu meu.
2: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.

0: sara tu.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Jo vaig cap a Barcelona, vaig a un club liberal ara mateix.
3: Què espera, dius? Espera, què?
4: Què és swinger?
3: Per favor.
2: Bueno, anem tres amigues solteres.
4: Tres amigues solteres, aneu a follar-vos qui hi hagi.
2: Pues una parella, dos, el que sigui.
3: A veure, una cosa, el cotxe acaba en cinc, perquè el Miguel i jo ens animem, eh, ties?
1: I a tu, què t'ha passat avui?

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.